0: Ha sido preciosa esta entrevista con Nita, como precioso es su disco. Si quieren escucharla, la tienen ya en nuestro podcast, en el podcast de Hoy por Hoy, en todos los agregadores de podcast, en Spotify, en Apple Music, donde ustedes quieran, ahí está, Hoy por Hoy. Solo tienen que buscarlo y además si le dan a suscribirse, pues mejor que mejor, porque facilita muchísimo la escucha. Oyentes premiando Hoy por Hoy, si le dan a suscribirse en el podcast. Pepe Rubio, muchísimas gracias.
1: Vale, encantado.
0: Vale.
1: Ya nos conocido.
0: Nada, y ustedes también. Vale. Hasta mañana, vale.
2: Siento que se va, respiro. Dejo de buscar.
3: Hoy por hoy, con Aimar Pretos.
4: Radio Ontinyent, Cadena SER. En la SER. Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
5: Bon dia. Ahir el meu cos va decidir que jo no faria el programa. El programa, per sort, no li va fer cas, perquè Carme i Esteban es van posar davant dels micròfons i van traure-li endavant sense necessitat d'activar cap pla d'emergència, que ja és molt tratant-se d'un dilluns, així que gràcies als dos. Avui torne amb el cos un poc més meu que ahir era d'altre. No estic per a córrer la marató, però tampoc estava prevista, així que ens entendrem. Ja tinc els auriculars posats, el micròfon està obert i confiem que la veu dissimula millor que la cara. És dimarts, són les 12:21 minuts, és 6 d'octubre i això soy Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Benvingudes, benvinguts. Lluís Francesc, molt bon dia.
6: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
5: A veure com està l'horatge este dimarts.
6: Es manté una situació d'inestabilitat a la península Ibèrica, estem sota la influència d'una dana al nord-oest, es troba. Així que el que dona avui és el predomini de cels nuvolosos o coberts i es donen precipitacions acompanyades de tempesta en la major part del territori. De moment, per als nostres interessos, la nuvolositat serà predominant este dimarts hacia Ontinyent i a la vall del Baida. No descartem precipitacions durant el dia, i és que seguim amb temps inestable en una jornada prou nuvolosa, amb probabilitat de pluja en un ambient i algo més fresc. El dimecres cauen les temperatures mínimes, es mantenen sense canvis les màximes, en una altra jornada inestable, amb probabilitat de pluja, però amb més estones de sol.
5: Gràcies, Lluís. Carmen Úbeda, bon dia.
7: Bon dia, Miguel.
5: És de veres que ara no està plouent, però
7: no?
5: Plou, deixa de ploure, plou,
7: no
5: deixa de ploure... No s'aclarim,
7: no
5: així no estem.
7: Clar,
5: si
7: quina veueta,
5: I ara està
7: millor.
5: Què t'ha
7: passat?
5: Ara està millor. No ho sé, per què serà? Com estàveu la setmana passada, tu i tu? Però bo, és el que té, tenia que arribar. En algun moment tenia que arribar. O sigui, que ja ha arribat i a veure quant dura tot això, que espero que no siga,
7: bueno,
5: que no siga molt
7: que
5: de temps. Les temperatures, això sí, perquè plou o no plou, però temperatures pareix que està molt estable l'assumpte.
7: Sí, no s'ha aclarit molt, però bueno, les temperatures pareix que sí, estem entre 19 i 24 graus a la nostra comarca, més fresqueig a la zona de Bocaire, des d'allí on estan els 19 graus, i la màxima d'avui, els 24, estan a Carrícola i a Llutxent, on tinguem en tenim 23.
5: Doncs si se són les temperatures i si és l'horatge que està previst per a les pròximes hores, anem a la picaeta.
4: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida.

0: Amb la Picaeta, amb Carmen Úbeda, amb Esteban Arroyo, bon dia, què tal?
1: Bon dia, Miguel.
0: I amb Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Bueno, ja estem tots, encara que jo parec, no sé, un altre.
3: T'han canviat.
0: Sí, sí, pareix que m'han canviat. Però anem a contar i a explicar, com sempre, en esta Picaeta, que és el que hem preparat als diferents programes de Ràdio Ontinyent. Comencem per l'Hoy por Hoy, Carmen.
3: Vinga, va. Miguel, tu ahir no vas vindre no. a treballar, però bueno, imagina que t'adonaries de
0: sí, però saps
3: de la
0: que...
3: notícia del dia, no?
0: Sí, la notícia del dia que jo per un moment vaig dir asos, que tinc 39 de febre i no pot ser veritat. Pues sí, és
3: bueno,
0: veritat.
3: Sí que és veritat. Doncs com bé sabeu, tenim eleccions generals el dia 29 de novembre i la ciutat d'Ontinyent haurà de compatibilitzar esta jornada electoral amb les festes de la Puríssima, com bé contàvem ahir, perquè eixe mateix diumenge al matí tindrà lloc l'ofrena i de vesprada toca Pau en Corda. Així que nosaltres avui al nostre Hoy por Hoy tindrem a Juan Pablo Veda, regidor de Seguretat Ciutadana d'Ontinyent, perquè ens conte tots els detalls organitzatius perquè tot es puga celebrar amb normalitat. I dic tot perquè informació que podem donar des d'aquesta casa per als ontinyentins, que vagin planificant-se perquè, com hem pogut saber, la programació de les festes de la Puríssima no canviarà, així que vagin pensant en quin moment van a preferir anar a votar, si al matí, a la vespre, ja segur que teniu tot el dia per a poder votar.
0: Després ho confirmarem, però sí podem dir que la informació que tenim des de Ràdio Ontinyent és que tot anirà endavant i que tot es podrà celebrar, però després confirmarem a través de Juan Pablo Úbeda, el regidor de Seguretat Ciutadana,
3: si efectivament
0: és així o no. A veure si han canviat en uns minuts, que espere que no, que espere que no.
1: Hi ha temps per a tot, es pot compatibilitzar tot.
3: Exactament.
0: Clar, però arriba un moment quan arriba el bou per a l'esprà, que potser tens que anar, no? A votar abans.
3: Sí, el matí millor,
0: sí, pot
3: no?
0: Ser, sí, pot
1: sí,
0: ser.
1: Sí.
0: No? Però això és un consell que dono jo.
3: Perquè ningú es lie, no?
0: Exacte. Però és de veres que quan ha arribat jo, clar, jo porto així un any, no porto més, però quan ha arribat que em contàveu a la redacció que estava en el carrer, que tot el món estava comentant el tema de ostres, sí. Però si és el bou i l'ofrena, com pot ser, es farà, no es farà, què anem a fer? No sabia que estava tan... La gent, clar, entre que jo estava ahir recollit a ma casa, que això era com
3: sí,
0: una cova...
3: Han aparegut memes i tot, d'un bou votant.
0: També
1: i alguns
0: ser.
1: Comentaris de dir, bueno, tu m'aguantes...
0: Aguanta'm el cubata. M'aguantes
1: el cubata i jo tiro els sobres, no?
0: Espero que voteu més estrenyat que això. Però,
3: esperem.
0: Però sí, sí, després parlarem. A
3: després ho confirmarem al 100%.
0: Exacte. I també veurem com es prepara des d'un ajuntament o quin és el paper d'un ajuntament en unes eleccions generals, perquè ens hem de recordar que són eleccions generals, que no són locals ni autonòmics, són les generals.
3: Sobretot en matèria de seguretat, perquè
0: seguretat,
3: ja sabeu que es fa diferents dispositius de seguretat.
0: Sí, però el protocol també, no? Perquè ara començarà el tema del sorteig de les meses electorals, qui serà el president o la presidenta, els vocals...
3: Que l'excusa del bou no val, eh?
0: Voreu que a mi em toca.
3: Tu creus?
0: Dos europees m'he menjat ja.
3: Sí?
1: A mi em van tocar...
3: No
0: dos europees.
3: A
0: València,
1: A mi em van tocar tres eleccions seguides.
0: Seguides.
3: No, a mi no m'ha tocat mai. Bueno, jo si soc, no em toca millor...
0: Soc nou, que així, que... Ja ho veurem.
3: Bueno.
0: Veureu què em toca.
1: I una vegada estava treballant...
3: Meravellós, ja ens contaràs en directe, eh?
1: Estava treballant claro. I em tocava taula.
0: Sí, sí, sí.
1: Vaig tindre que anar a la taula.
0: Sí, sí, clar. Està clar.
3: Bueno,
0: més cosetes.
3: Vinga, com cada dimarts tenim la secció de Ser Comarca, així que farem un repàs de l'actualitat dels 34 municipis de la Vall d'Albaida i també continuarem amb la nostra secció de reciclatge de sostenibilitat de la mà del Consorci de Residus B5. I una altra cosa és que avui, 6 d'octubre, se celebra el Dia del Cine Espanyol.
0: Exacte.
3: Així que tindrem un convidat especial, a Joan Enric Valiente, que és president del Cine Club Botiguer d'Ontinyent. Així que parlarem de cine, de la cartellera també que tenim així als cines d'Ontinyent, del centre comercial El Teler i de moltíssimes coses.
0: I del fenomen, sobretot, sí.
3: I del fenomen mundial,
0: de la bola negra.
3: Podríem dir, de la bola negra, exactament.
0: Si parlem de cine espanyol ara mateix, hem de parlar de la bola negra. Que així jo encara no l'he vist.
3: Jo tampoc.
0: Tomàs és l'únic que l'he vist.
1: I espectacular. Espectacular. Bueno. Jo mai havia vist els cines del meu poble tan plens. Va ser una cosa, una autèntica bogeria. La meva parella i jo vam arribar a això 10 minutets abans, dient, vinga, 10 minutets, que hi haurà gent, tot, tal, que vaig estar 7 minuts preguntant a la gent, perdona, tingueu dos jocs ahir? Tingueu dos jocs ahir? Tal, tal, tal, tal. I al final van trobar el lloc, no van tindre que veure les celles granes de Miguel Bernardo a primera plana i van poder anar un poquet arrere per veure millor la pel·lícula, però en tots els sentits crec que és una de les millors pel·lícules que he vist en ma vida. Sense cap tipus de dubte, de veres, i té igual qualsevol tipus d'estereotip que ells per desgràcia en aquest tipus de pel·lícules, perquè és una pel·lícula meravellosa en tots els sentits, en tots els aspectes. Si a més eres una persona que eres molt fan del que és la fotografia, de l'animació, de l'ambientació, vamos, de segur que t'encantarà, i el càsting brutal, ja, brutal. Hem escalat sense paraules.
0: Fins fa uns dies jo escoltava només interpretacions d'aquestes característiques, com el que acaba d'escoltar, sí, de Tomàs, que tot el món parlava molt bé i parla molt bé de la pel·lícula, encara que també he trobat gent que no parla tan bé.
3: Sí.
0: No sé.
1: Però a gustos, però gustos,
0: no, que està molt bé. A veure, no pot agradar a tot el món. Seria, saps? Seria impensable, jo crec, i més en un país com el nostre. Però estem parlant de cine espanyol, eh? Que ja sabeu que porta l'etiqueta esta, que cine espanyol, espanyolà, que encara està ahí.
3: Sí, sí.
0: Doncs jo crec que està donant una lliçó. Una lliçó. Volem després, que és el que té que dir el nostre convidat. I com és el dia, avui és el dia del cine espanyol, del cinema espanyol, parlarem d'això. Gràcies, Carmen.
3: Gràcies, Miguel.
0: Hora 14, Tomàs.
1: Anem a fer, Carmen i jo, una crítica de La Bola Negra.
3: No puc, encara.
1: La invento, jo te comento cosetes i ja està. Bueno, per a la nostra hora 14 d'Ontilla a la Vall d'Albaida vaig estar molt pendent d'aquesta entrevista amb Juan Pablo Úbeda, amb el regidor de Seguretat Ciutadana, per si hi ha algun tipus de novetat o de canvi, però com tots i totes saben, tothom té a la boca la paraula eleccions, i el pròxim 29 de novembre farem ressò de 17 xerraeta. Bueno, vull parlar també, ho comentava ahir la regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, Natàlia Enguís, així en directe a la ràdio, que des de fa més de 15 anys no tenim un taller d'ocupació així a la capital de la Vall d'Albaida, i s'ha aconseguit realitzar pròximament una així a Ontinyent. Us comentaré en què consisteix, en què tracta, com apuntar-se per descomptat. Parlarem també a nivell comarcal, sobretot d'agenda de municipis, perquè ahir vam entrar en els dies grans de les festes del municipi d'Albaida. Avui és l'ofrena, hi ha un acte molt boniquet, es van a reunir a totes les regines de les festes en un acte aquesta vesprada, si no recordem malament és a les 7, perquè s'ha enviat un bàndol per part de l'Ajuntament d'Albaida que hi havia una errada en el llibre de festes, així que per favor, que ningú s'oblide que l'ofrena és a les 7 de la vesprada en aquesta jornada. Parlarem de transport.
2: 60 anys de... Regines.
1: Imagina't, poca cosa, eh? Mare meva. També parlarem de transport escolar al municipi de Bèlgida, i tancarem amb la crònica esportiva, a banda de tot això que vaig arribant a la redacció de Ràdio Ontinyent al llarg d'estes horetes que es queden.
0: I després, ser deportivos.
1: Bueno, ahir vam parlar de l'Ontinyent, avui es toca altres quatre equips de la Vall d'Albaida. Repassa el futbol comarcal. Volem parlar de la Geneta, parlarem amb Pablo Carbonell, membre de l'estaf del conjunt Vall d'Albaidí, que va sumar el seu quart empat consecutiu en la seva visita al camp del líder, a la Vall d'Uixó. Una amb un gol d'Àngel Sánchez en el minut 93, que va donar molt d'aire a l'equip del Regit i que es situa en aquests moments en zones perilloses, però com bé saben, una victòria pot canviar moltes coses. Una victòria que encara no ha arribat en el que portem de lliga. Parlarem també del Benigànim, i d'això tinc moltes ganes, perquè com bé saben, ja ho vaig comentar ahir, va caure 0-6 davant l'Olimpí de Set i va iniciar derbi de sí, proximitat. 0-6 en un partit que tenia de tot. Rueda era exentrenador de l'Olímpic, molts jugadors que havien estat en el Benigànim, molts jugadors que havien estat en l'Olímpic, i un 0-6 sorprèn. Li preguntarem a Rueda què és el que va passar al municipal de Benigànim el passat dissabte. I tancarem, com sempre, en la primera valenciana, escoltant les veus de l'entrenador del Llutxent, Roberto Carlos. Van empatar 0-0 davant l'Oliva, però continuen líders de la categoria, juntament amb el Promesa Sueca, i parlarem de l'Olleria, amb José Enrique Lluctu, també el primer entrenador, però un fet que comença a sorprendre-nos, i és que la primera victòria no arriba, nova derrota en l'últim minut, i volem saber què està passant a la Solana, perquè no està sent un inici de temporada positiu per a ells.
0: S'està complicant la cosa?
1: No, bé, a veure, jo crec que això és com tot. Quan les coses no ixen i les dinàmiques són negatives, això s'arrossega fins que arriba a ixe primer mestres, perquè l'equip de qualitat pensa que va sobrat, i crec que està pesant molt l'aspecte mental als jugadors.
0: Pot ser.
1: Que la Geneta, eh?
0: Sí, no?
1: La Geneta jo penso que és el mateix, que quan arriba ixa primera victòria, que l'equip es llibere,
0: això canvia tot.
1: D'ixa tensió de principis de temporada, pot canviar moltes coses.
0: Molt bé, això al Ser Deportivos, gràcies. Tomàs, Esteban, la ventana, 7 i 20.
2: Doncs avui a les 7 i 20 anem a parlar d'una activitat que crec, si no m'equivoque, que ve, és el tercer any que va realitzant-se, al Parc de les Mamàs Belgues, una activitat que porta per nom Tic-Tac al Parc.
0: Home,
2: Tic-Tac. I que està aproximant-se ja, i parlarem amb la regidora coordinadora d'aquestes activitats, que és Sayo Gandia. Ella estarà amb nosaltres a partir de les 7 i 20 de la vesprada, perquè avui es presenta aquesta activitat.
0: Avui es presenta el tic-tac al parc. Ah, molt bé. Jo vaig estar el passat any. L'any passat vaig estar, i me va agradar molt.
2: Sí, una activitat familiar.
0: Familiar per a tota la família, és molt, molt, molt xulo. Com molt xulo també és tot el que tenim així en l'estudi, que és tos,
2: virus.
0: És un radiovirus.
3: No vingueu així als estudis de Radio Ontinyent.
0: Ai. Si mos convidem, no vingueu, perquè està la cosa. Estarem pendents d'esta vesprada, com sempre, a la ventana, a les 7 i 20, per a veure què tenen que contar, si hi ha novetats o no, d'esta edició d'enguany del Tic-Tac al Parc. Molt bé, alguna coseta més? Alguna tos més? No? Tot bé? Bé? Sí, bé. Tira, Carmen, tira. Va, que acabe en alt, vinga, va, tira. No?
3: No.
0: Gràcies, Carmen, gràcies, Esteban.
2: Gràcies,
0: Tomàs.

0: hoy por hoy un tiñén baida al baida.
1: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
2: Matricula't en la UNED si vols marcar el ritme en els teus estudis i en la teua vida. Gràcies al seu mètode en línia i semipresencial, tu decidixes què estudiar, com i on. Des de només una assignatura a l'any i sense nota de tall. Titulacions oficials, curs d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. A Ontinyent ens trobaràs en el Centre Social Sant Rafael, al carrer Ramon Llin. Matricula't fins al 21 d'octubre en uned.es. UNED, la teua universitat pública.
3: Hi ha moments en què comptar amb algú de confiança marca la diferència. A l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, treballem cada dia per proporcionar molt més que ajudar a domicili. Oferim companyia, cura i tranquil·litat amb una atenció propera i adaptada a les necessitats de cada persona i de la seva família. Ens trobaràs al carrer Salvador Tormo, 44, o pots telefonar-nos al 610-269412. AMCO. Cuidem persones, millorem vides.
4: ¿Buscas un camión usado? No te conformes con cualquiera. En Valsur Truck encontrarás MAN Top Use, camiones revisados en taller oficial MAN con hasta 24 meses de garantía, financiación y entrega inmediata, listos para trabajar desde el primer día. MAN Top Use en Valsur Truck del grupo Cher Truck en Palma de Gandía. Si es usado, que sea top.
0: Hoy por hoy un tiñén baida al baida. El COI.
5: Doce 38. El 29 de novembre, a Ontinyent, caldrà saber on està el col·legi electoral, però també per on passa el BAU. Que no és broma, eh? No és una combinació habitual, encara que probablement donarà per a més converses que alguns programes electorals. Les eleccions generals coincidiran amb l'ofrena a la Puríssima prevista durant el matí i amb la segona jornada del Bon Corda, que celebrarà a la vesprada. Una coincidència que, des de l'anunci electoral, ha provocat una pregunta immediata. Ja hem comentat a la Picaeta. Es podran mantindre els actes? Doncs Ràdio Ontinyent, des de Ràdio Ontinyent podem confirmar que el BOU es celebrarà perquè hi ha efectius suficients. Ara falta conèixer com es farà compatible una jornada electoral completa amb dos dels actes que més persones mobilitzen dins del calendari festiu de la ciutat. Ens escolta ja Juan Pablo Úbeda, que és regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament d'Ontinyent. Juan Pablo, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Benvingut al programa, gràcies per estar amb nosaltres, Juan Pablo.
6: Gràcies a vosaltres.
5: Clar, és que des d'ahir que es va anunciar la convocatòria, jo no sé quina va ser la primera comprovació que vau haver fet des de l'Ajuntament.
6: Pues la veritat és que, vull dir, esto es porta endavant amb molta gestió i molta coordinació entre els diferents actors o persones que participen tant en les festes patronals com en la gestió de les eleccions. Vull dir, al final funciona de la següent manera. L'Ajuntament, com a administració civil de l'Estat, al final el que fa és cedir els espais, coordinar les funcions, els funcionaris i funcionaris municipals i, vull dir, i que tot vagi avant, vull dir, donant, tenint seguretat de que ningú no dels, de que a tots els col·legis electorals poden estar oberts, tots tenen accés perquè ningú col·legi electoral va voler afectar per un tall de carrer, per ningú tipus d'activitat festiva patronal, i el que anem a fer és molta gestió i molta coordinació entre tots, com he dit abans, entre totes les persones, entre totes les administracions, perquè el tema de la policia local, jo és que crec que al final tota, molta de la gent que ha parlat no és conscient de com funciona la responsabilitat i la competència en la custòdia dels col·legis electorals la té la Policia Nacional. La delegació del govern, quan es convoquen unes eleccions, el que fa és que envia un comunicat a l'Ajuntament i es diu

0: Exactament, els direm la dels policies locals que disposem i els que no i dels que no disposem que té que fer-se el càrrec la delegació del govern, pues tindrà que enviar Policia Nacional perquè és la seva competència. Vull dir, ahí la
1: Això,
0: competència és de qui és
1: clar.
0: i nosaltres apleguem hasta on apleguem.
1: Clar, pues mira, és molt important i molt interessant el que estàs dient perquè la gent conega el tema de les competències. I és molt important que la gent conega això que acabes d'explicar. Vull dir, la delegació de govern pregunta, l'Estat pregunta, l'Ajuntament contesta. Vull dir, pues jo, mira, jo dispose d'este número d'efectius, dona igual el motiu si hi ha una festa patronal o no, però jo dispose d'això. I a partir d'ahí ja t'encarregues tu, Estat, de complimentar-ho.
0: Efectivament, de la mateixa manera que, com sabeu, en totes les eleccions municipals, autonòmiques, generals o europees, el punt central d'informació sempre ha sigut la casa consistorial, és a dir, l'edifici municipal. En eixe diumenge, com estarà tallat per la festivitat del bou en corda,
1: sí.
0: Pues el que farem serà mirarem la manera i la forma de o traslladar o veure de què manera el punt d'informació, és a dir, tota aquella gent que va votar i no apareix en el llistat que
1: sí.
0: tenen en les meses electorals. Qualquier tema d'empadronament que vol consultar on està empadronat i on pot votar, etcètera, etcètera, etcètera, pues mirarem de traslladar-lo o de què faríem per a que es poguera, vull dir, la gent no tinguera cap problema en rebre aquesta informació, perquè al final tenim que ser conscients de que les festes patronals són importants, però les eleccions generals, és a dir, votar, els ciutadans i les ciutadanes tenen que anar a votar en tots els drets, és a dir, que si una persona necessita una informació
1: clar.
0: De on estic empadronat o on no, o quin és el meu col·legi electoral o quin no, té que tindre la seguretat de que va haver un punt i que nosaltres com a administració de l'Estat la tenim que donar. Per tant, jo el que vull dir-los o des del govern municipal el que volem dir-los als ciutadans i ciutadanes és que estiguin tranquils, que anem a fer tot el possible i per a que les eleccions es puguen desenvolupar en la major normalitat possible i que les festes patronals, l'ofrenda i el bo en corda que celebren el 29 de novembre també, vull dir que per això està l'administració per a solventar tots aquells incidents que puguen donar-se i en este cas s'ha donat que el 29 de novembre és l'ofrenda, és la festivitat del bou en corda i són les eleccions generals. Pues farem que tot siga possible el 29 de novembre.
1: Clar, és més treball del que és.
0: És que
1: no queda un altre. És que no queda un altre.
0: És que és la nostra feina, per una part, clar. La part política, per a que tot isca, i per altra banda, els funcionaris municipals, és la seva feina fer que tot siga possible. I ja està, vull dir que al final jo entenc que la ciutadania es pregunta i es preocupe, però l'administració està, doncs, com dic, per a resoldre totes aquelles incidències que es produeixen.
1: Mira, més dubtes que potser pot tindre la gent, que nosaltres també ho tenim, per això t'he tret allà de la pregunta i el dubte. L'Ajuntament, en este cas, o els ajuntaments, teniu competència per a poder canviar un col·legi electoral? Vull dir, hi ha un col·legi electoral que millor passa el recorregut del bou, passa pel mig. Podeu canviar-ho?
0: En estos moments no hi ha cap col·legi electoral dins del recorregut del bou.
1: Vale.
0: Perquè el recorregut del bou és Camins Carros, Cantereria, Pont Vell, plaça de Valls, plaça de l'Ajuntament i alguns carrers de la vila. En aquests moments, l'únic punt que es veu afectat és la plaça de l'Ajuntament, que és el punt d'informació, però no és col·legi electoral.
1: Val. És que jo crec que la gent també té que tindre...
0: Clar, els col·legis electorals més pròxims al recorregut del bou són la Casa de Cultura i l'EPA de Sant Carles. I no estan dins del recorregut del bou.
1: Val. Doncs espera que la gent ho tinga clar. En principi, tot va endavant, està confirmat, hi ha efectius per a tot. Això és el que l'Ajuntament el traslladarà a la delegació del govern. I després també està una història, Juan Pablo, perquè clar, la campanya en principi comença el 13 de novembre, acabarà fins el dia 27. Això significa que coincidirà també amb els dos caps de setmana de la fira. Com afecta d'alguna d'alguna manera, aquesta coincidència, els serveis de seguretat o l'ús dels espais públics.

0: remakes de Don't Dijon?
1: Vull dir, el tema és la fira es realitza en el recinte firal i el mateix ajuntament és el que sempre en companyia dels grups polítics que van a presentar-se a les eleccions decidissin quins són els espais municipals que poden utilitzar-se en aquest cas per a fer mítings, tot el tema de la campanya electoral. Uh-huh. Mai en la vida s'ha demanat el recinte firal com a espai per a realitzar un míting electoral i crec que un cap de setmana de novembre tampoc es demanarà. Uh-huh. Vull dir, sempre s'han habilitat escoles, el Tate Txegaray, vull dir, és centres cívics, saps el que vull dir?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I després també al final, doncs, jo crec que per a aquells partits que presenten les eleccions, doncs, la fira és un bon moment per a donar-se a conèixer si volen formar part del recorregut d'on estan els paretes de la fira, no ho sé, vull dir, això
0: clar,
1: al final...
0: Clar.
1: Ja també jo crec que en aquest sentit tots som... a tots i totes els membres que es dediquem a la política són responsables i sabem portar endavant totes aquestes coses. Vull dir que jo crec que són com preguntes anecdòtiques que sí. La gent pot fer, sí. O que la gent mateixa pugui preguntar-se, ostres, si és la fira i què farà? Pues els partits polítics ja decidiran què és el que tenen que fer, però vull dir que,
0: sí.
1: Que tota la gent estiga tranquil·la en aquest sentit que el procés electoral que és una... Vull dir, és que unes eleccions, siguin generals, autonòmiques, municipals, europees, és un acte important. La ciutadania cada 4 anys triem els nostres representants en les institucions que seran els que governaran i els que decidiran el dia a dia de cada un de nosaltres. Mm. Per tant, el que té que fer l'administració en aquest cas, dins cada administració, per l'estatal, l'autonòmica i la local, de les seves competències, és per desfer que tot es produïsca bé i que no hi hagi cap problema. I en això estem, des de l'Ajuntament d'Ontinyent, fent tot el possible per a que això siga així. Perquè és que, com vinc a repetir, unes eleccions, les festes patronals són molt importants i unes eleccions generals també són generals, autonòmiques, locals, haver-hi sigut,
0: sí, sí.
1: També són importants perquè al final és un dret que tenim els ciutadans i ciutadanes d'elegir els nostres representants.
0: Més enllà de la coincidència de la que estem parlant, les festes, en aquest cas de la Puríssima, i les eleccions generals, més enllà d'això, a mi també m'agradaria parlar, encara que sigui uns minuts, Juan Pablo, de què és el que passa ara, des d'ahir, des d'aquesta convocatòria, a un ajuntament per a preparar unes eleccions. En aquest cas, generals. No sé si canvia que siguin generals, autonòmiques, locals, europees, o el protocol d'actuació d'un ajuntament sempre és el mateix. Vull dir, a l'hora d'organitzar-se.
1: El més important és que es publiqui el decret de convocatòria d'eleccions en el Boletí Oficial de l'Estat. I el Boletí Oficial de l'Estat ha sigut avui. Quan ha publicat aquest decret.
0: Vale.
1: Aleshores, a partir d'avui, és quan es posa en marxa tot el procés des de la Secretaria Municipal, és quan s'estudia el decret i veu com es regula, si alguna de les lleis ha canviat o no, que regulen els processos electorals, ha canviat o no ha canviat, i a partir d'avui és quan es posa en marxa tota aquesta maquinària i a partir d'avui és quan es posem a treballar, perquè el president podia haver anunciat ahir que va convocar eleccions i no publicar el decret avui, publicar-lo un altre dia, que no és el que sol passar, però que haurà pogut passar. I, per tant, a partir d'avui, els serveis jurídics de la casa han posat ja manos a l'obra, mai millor dir, per a que pugui desenvolupar-se tot amb normalitat. Que jo entenc que la gent, com torna a repetir, a la gent li preocupa la coincidència de les dues coses, però vull dir, però al final l'administració som conscients de que s'han de portar a terme tot i així anem a treballar perquè així siga, amb total normalitat.
0: Per això dic que més enllà de la coincidència i més enllà de les dues històries, més enllà d'això, a mi m'agradaria saber què és el que fa o quan es posa en marxa un ajuntament, com tu m'has dit, des d'avui ja es posa en marxa després de la publicació del decret electoral que s'ha publicat avui al BOE. Hi ha una altra cosa que comentàvem així a la picaeta entre els companys de la redacció, que és el tema de la formació dels meses, que això correspon a l'ajuntament, si no m'equivoque, no?
1: Això el que fem és, en un ple ordinari o extraordinari, es trau el que nomenem a nosaltres el ple de la boleta, i es trau una bola sí. amb un número, i a partir d'aquest número és quan comencen a triar-se a totes aquelles persones que poden formar part de les meses electorals.
0: Uh-huh.
1: I a partir d'ahí, pues, com en totes les eleccions, se es comunica a cada una de les persones que han sigut, que van a ser titulars o suplents d'eixes meses, i el procediment serà el mateix. És a dir, se es comunicarà, i si qualsevol de les persones no pot formar part perquè complix perquè entre els requisits per a no formar part es veu afectat, doncs alegarà, com sempre ha passat, i se li contestarà. Vull dir que el procediment és el mateix que sempre.
0: I sabeu o si està previst ja celebrar el sorteig, o quan està previst celebrar el sorteig públic?
1: El decret s'ha publicat avui. El decret s'ha publicat avui, i també hi ha una sèrie de temps i processos administratius que s'han de fer. Entonces, des de secretaria, des dels serveis jurídics, estan mirant entre quina data i quina data s'ha de celebrar este ple, etcètera. Uh-huh. I en aquest procés estem.
0: Doncs que la gent estiga tranquil·la, com tu dius, des del principi vens dient, que tot es podrà fer, que l'administració està precisament, entre altres coses, per a garantir que això es pot fer de la manera correcta, i que podrem gaudir de les festes i podrem gaudir, mira, com diu aquell, de la festa de la democràcia, que sempre s'ha dit.
1: Efectivament, tot és festa.
0: De tot és festa,
1: tot,
0: no?
1: Tot hauria de ser festa.
0: Exacte, tot hauria de ser festa.
1: Efectivament.
0: Com ara ja a nivell, ja no només de regidor, però a nivell personal, com a tu t'agrada una campanya electoral, t'agrada una jornada electoral més que la campanya? Com a ciutadà?
1: A veure, nosaltres des d'Ens Uneix no anem a participar activament perquè no es presentem, però a un polític preguntar-li si li agrada una campanya i una jornada electoral, pues, a veure...
0: Et sorprendria alguna resposta? Et sorprendria? Et sorprendria? Et sorprendria?
1: Si el diguera que no, no em dedicaria a la política, doncs... perquè al final jo entenc que la gent moltes vegades, depèn de quines campanyes electorals, això sí, mira, jo d'una manera absolutament personal, sense com a, ni com a regidor ni com a membre de ningú partit polític en este cas, sinó com a persona, jo sí que demanaria a tots aquells partits que es presenten que facin campanyes entrellat, que es dediquen a fer propostes per a solventar el dia a dia de les persones, i que deixen de costat tot allò que fa que al final la gent es desentenga de la política. Perquè al final, en esta vida, tot és política. Tot depèn de tu a qui tries, i tot allò, totes aquelles accions que porten a terme aquelles lleis, i perquè això al final farà que la teva vida siga d'una manera o d'una altra. I per tant, és importantíssim que il·lusionen tots, siga qui siga i voten a qui voten, que il·lusionen a la gent, perquè si no, al final, la desafecció política el que comporta és que apareixen els extrems per dos costats, i això és el més perillós.
0: Com intentava dir abans d'acabar, Juan Pablo, et sorprendria, no diré noms, però et sorprendria la resposta negativa al dia de la jornada electoral d'alguns polítics coneguts i reconeguts, perquè no ho passen bé. Per això preguntava si t'agrada per una altra cosa. Però et sorprendria si diguera noms de polítics no coneguts i reconeguts que no ho passen bé i no els agrada el dia de la jornada electoral.
1: I aquest dia també t'he de dir que dins d'una jornada electoral, a veure, jo també vaig a ser-te sincer, la jornada electoral del 29 de novembre, més enllà de les meves simpaties o de la meva ideologia política, per uns o per altres, no estaré igual que el quan són unes eleccions municipals, per exemple.
0: Evidentment.
1: Entonces, ho passes mal, tens nervis, perquè en tot cas, si tu presentes unes eleccions, el que vols és guanyar per continuar aplicant el teu programa polític, i perquè penses que és el millor com el dia per al dia a dia dels ciutadans i les ciutadanes. I per tant, jo entenc que n'hi hagi gent... que els polítics en aquests moments estiguem nerviosos, però al final és que la democràcia és això, és cada 4 anys votar i elegir els teus representants en les institucions, que és el més important.
0: Juan Pablo Úbeda, regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament d'Ontinyent, moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.

0: en progresivas como en monofocales. Y descubre también las nuevas colecciones en monturas. Renueva tu mirada en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
1: Portes temps volent reformar la cuina i tindre la per fi com sempre ha somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
2: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigan.
3: Tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
4: Reserva en Restaurante Almoroch. Reservas y lo abren solo para vosotros.
3: ¿En serio?
4: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
3: Eso es justo lo que busco.
4: Restaurante Almoroch. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
5: Hoy por hoy, Ontinyent baila el baila. El COI.
6: En 11 minuts arribem a les 2 del migdia. El cinema espanyol celebra avui el seu dia en un moment curiós, podríem dir, perquè continua arrossegant prejudicis que semblen indestructibles, però després apareix una pel·lícula com La Bola Negra.
7: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
8: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
9: Porque no le conocías.
8: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
9: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya. El sueño más sobre
6: el tiempo. Una pel·lícula que supera els 2 milions d'espectadors, ompli sales, també municipis menuts, i obliga a retirar precipitadament alguna teoria sobre allò que el públic està disposat a veure.
10: Hola. Te han presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
11: Bola negra.
12: Bola negra.
13: Bola negra.
14: ¿Por qué te han echado la bola negra?
15: ¿Qué te han dicho?
16: Que soy homosexual.
15: ¿Y lo eres?
17: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
6: Una cinematografia no es pot mesurar únicament pel seu últim fenomen. Darrere de les grans estrenes, com diuen pel·lícules comercials, cinema d'autor, produccions en diferents llengües, documentals i obres menudes que poden passar dels festivals a la invisibilitat en qüestió de setmanes. El Dia del Cinema Espanyol, que celebra avui, posa en guany el focus en els guionistes. I a Ontinyent aprofitem la jornada per parlar de les pel·lícules, però també de les sales i de les persones que continuen seleccionant-les i defensant-les. I Joan Enric Valiente és el president del Cineclub Botille, i ja s'escolta. Joan Enric, què tal? Molt bon dia.
18: Hola, bon dia.
6: Quan observes una persona com tu observa el cinema espanyol que s'està fent ara, quina distància trobes entre la seua realitat i la imatge que encara es en conserva una part del públic?
18: Bueno, jo crec que és una remora d'anys anteriors, que el cinema espanyol era un poquet molt fluix i molt de risa fàcil i comèdies aixina de calçotets i mamelles.
6: Sí, sí.
18: Últimament el cinema espanyol està fent coses de molt nivell i pel·lícules molt bones. I dins d'aquest cinema espanyol, que s'engloba tot, està l'apartat del cinema valencià o cinema català, que està també molt, molt per damunt de les mitjanes i damunt en la nostra llengua.
6: Uh-huh. Ara parlarem d'això perquè crec que és molt interessant, però vull que facis una reflexió tu amb el fenomen de La Bola Negra, que acabem d'escoltar, que ha superat els 2 milions d'espectadors, que continuarà superant eixa xifra. Quina és la teua valoració? No sé si has vist la pel·lícula, conta'm un poc.
18: No, són coses que passen, que el que és un poc trist és que hi ha pel·lícules que darrere, evidentment, tenen un gran capital, està a Movistar, hi ha empreses amb molts de diners que la promocionen al màxim. I després està la resposta, evidentment. I tens altres pel·lícules que són molt bones, però no tenen ni aquest capital darrere per fer aquestes promocions tan massives i que apareguen en tots els mitjans. Vosaltres ara mateix esteu parlant d'ella, però no esteu parlant de la invasió dels bàrbars o el viatge als Països Blancs que estem fent nosaltres esta setmana, perquè no té aquesta capacitat de difusió i són pel·lícules molt bones.
6: Mira, però ara que dius això, m'agrada molt que digues això i aixina l'utilitzem per afilar-ho. El tema de l'invasió dels bàrbars, que ara mateix hem estat mirant en xarxes socials, que pareix ser que s'està treballant com a pel·lícula molt independent per a que es puga veure a tot l'estat. No sé si sabies la notícia o si saps o tens alguna informació sobre la invasió dels bàrbars, en este cas concretament, si al final es podrà fer això que es vol fer.
18: Sí, l'amic Vicent Monsonís, sí, el director, està treballant la pel·lícula, portant la pel·lícula de cinema en cine. És una cosa tremenda. No té distribució, no té ningú tipus d'ajuda en aquest sentit. I ara, després d'haver fet tota la promoció pel País Valencià, per Catalunya, ara està fent també el llançament per tot l'estat, però ja el dic, d'una manera molt, molt directa, treballant-se cine, sala a sala. És molt difícil, molt dur per la seva part, i una pel·lícula que val molt la pena visionar-la, i de nosaltres ha sigut una de les que més públic ha vingut a veure-la, i no descartem tornar-la a fer, i d'instituts ens l'estan demanant perquè és un visionat d'una part de la història nostra recent que cal veure.
6: Parlem un poc de l'Utille, perquè, si no m'enganye, vau començar l'activitat al 68, pot ser?
18: Sí, correcte.
6: Per tant, on tenien títols que no arribaven per circuits comercials, com tu estàs dient. Sí. Què significa avui programar amb criteri quan aparentment tot està disponible, Joan?
18: I continuen sense arribar.
6: Clar. És que aquest és el problema, no?
18: No és per parlar bé, però bueno, si no fos per el Cine Club Utille, moltes de les pel·lícules que estem fent ningú les haguera pogut veure, perquè a nivell comercial, tots els centres comercials, vagis on vagis, sempre tenen les mateixes pel·lícules. És un patró que es repeteix població. A més, llevat d'on tenien, en tota la comarca no n'hi ha més sales de cinema. I la nostra preocupació sempre va en aquesta línia de portar un cine espanyol, en valencià, cine internacional en versions originals, que té bona resposta. Al final tenim un públic fidel i però d'això és que cada vegada estan incrementant-se el nombre de socis.
6: Però clar, una cosa, jo sempre em pregunto això, perquè una cosa és valorar una pel·lícula i una altra és aconseguir que la gent compri l'entrada, no? Sí. A vosaltres què pesa en la vostra decisió quan una obra vos sembla necessària però sabeu que tindrà difícil trobar públic?
18: Bé, i això és el gran problema. Per nosaltres el més important és portar un producte de qualitat. Al nostre criteri, intentem diversificar, que tindre productes, tindre pel·lícules de tot tipus, i la resposta és la part més difícil, que és el que comentava un poc en La Bola Negra. Anem contracorrent perquè no tenim canals de difusió, els títols que portem difícilment, a no ser que estigues un poc preocupat, o com n'hi ha molts que venen al cineclub simplement per confiança. Dic, no saben quina pel·lícula esteu fent,
6: però confien, no?
18: Ja està, es confien plenament en aquest programa, que això ens ompli de satisfacció. Però és un problema, perquè intentem portar pel·lícules molt bones, al nostre entendre, però clar, el públic pues, tria i també el boca a orella fa molt, i si no tens unes referències, no apareixen en els mitjans, no, la ràdio, la tele, no les nomenen, és difícil, és un poc difícil, però, bueno, és la nostra funció, anar.
6: Clar, perquè després estan, jo sempre penso en les plataformes, que per una banda permeten veure més cinema que mai, però els catàlegs també, i l'algoritme, el famós algoritme, decidís que és el que mostra primer, que queda soterrat. No sé si per a pel·lícules com els que programeu vosaltres des d'Utille, les plataformes serveixen per alguna cosa o no?
18: Bueno, jo és que les plataformes no m'agraden massa.
6: No és partidari, perquè, ja.
18: No, perquè d'alguna manera és com abans existia la pirateria il·legal, i ara jo les parlo un poc com pirateria legal, perquè en molt poc temps una pel·lícula ja la tens en casa, la pots veure en casa tranquil·lament, sense... I jo pensé que tenien que estar més temps en possibilitat de cartellera. I arribar a les plataformes ja un poc més passat de temps, per a que el públic sapiera que si vols una pel·lícula la tindries que veure primer en el cine, que és on realment es gaudeix i es pot visionar en tot el seu nivell i qualitat. Però bueno, no està de més que moltes vegades hi ha pel·lícules que no es pot veure. Jo mateixa, en Filmin, que és la que més m'agrada, n'hi ha títols que és impossible tindre'ls i ni programar-los nosaltres, evidentment. I sí que és un complement a aquesta programació que es pot veure a les sales. Però bueno...
11: Sí, digues.
18: No, això que deia, que si veus les pel·lícules en el cinema, molt millor que en plataformes.
11: Totalment.
18: Deixar-ho com a últim recurs.
11: Totalment d'acord. Anava per acabar, anava a demanar-te una recomanació, però no, el que vull és que ens digues quina és la programació de l'Utille per estos dies, perquè la gent ho tinga clar. Vinga, va.
18: Va, pues mira, en estos dies tenim un grapat de títols. Ara en pantalla tenim la del viatge al País dels Blancs, una pel·lícula que caldria veure-la a tot el món per saber quan veiem una persona que està en un Tom Manta que està per ahí repartint, pensar la dificultat que ha tingut la vida i moltes vegades la mort de companys per arribar així amb el viure també dins del tema. Després tenim una altra producció valenciana que és Tanit i tot seguit aprofite per anunciar que farem la 25a mostra de cinema, que l'anem a dedicar a títols fetes per directores.
11: Ah, pel·lícules fetes. Perfecte. Ho hem de deixar, Joan, que se me'n va el temps. Però bueno, tornarem a parlar de la programació.
18: Tot pel·lícules espanyoles.
11: Gràcies, Joan, una abraçada.
12: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez cierra la legislatura con un paso decisivo para que Puigdemont regrese a España. El Constitucional valida el perdón para los delitos de malversación, es decir, allana la amnistía y también el regreso de Puigdemont a España. Satisfacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en un gesto poco habitual ha ofrecido una rueda de prensa en Moncloa al término del Consejo de Ministros, rueda en la que ha recordado lo que siempre defendió, que la ley de amnistía era válida de la A a la Z.
14: Era un problema político que teníamos que resolver desde la política. Nosotros defendimos los indultos, defendimos también la aplicación de una ley de amnistía. Se dijeron muchas cosas, se dijeron que era inconstitucional, que iba contra la ley y la justicia europea, y tanto el Tribunal Constitucional como también el Tribunal de Justicia Europeo han avalado de la A a la Z esa ley de amnistía.
13: Primeras declaraciones de Pedro Sánchez. Feijóo acaba de escribir en redes que acata la decisión del Constitucional, pero acusa a Sánchez de vender favores a cambio de poder. Una decisión celebrada desde Cataluña con la duda de cuándo regresará finalmente Puigdemont a España, aunque Junts avisa no va a regresar hasta que todo esté negro sobre blanco y se den todas las garantías. Tanto Esquerra como Junts dicen que el camino no termina aquí, pero que esta es una victoria del independentismo. Escuchamos a Oriol Junqueras, de Esquerra, y a Jordi Turull, de Junts.
15: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa.
16: Avui ha guanyat l'independentisme, i per tant avui és un gran dia, no? I finalment dir una cosa...
13: L'amnistia no resuelve el conflicte i esta és una victòria de l'independentisme, recordava Turull.
16: L'amnistia és justícia.
13: La amnistía no es el fin. Política al margen, en el marco judicial la decisión del Constitucional nos deja una primera consecuencia. El juez Llarena ha levantado ya la orden de detención que pesaba sobre Carles Puigdemont. Última hora, Pedro Jiménez.
19: El Tribunal Constitucional, si Javier, ha avalado por 7-5 aplicar la amnistía por malversación a la exconsellera Dolors Bassa y con esto fija la doctrina que marcará el camino de Puigdemont y el resto de líderes del procés. Primera réplica en el Supremo, que hasta ahora se había resistido a aplicar el perdón. El juez Llarena ha levantado provisionalmente, a la espera de conocer la sentencia y el voto particular, esa orden de detención contra el expresidente y los exconsellers también fugados, Toni Comín y Lluís Puig. Le dice a las fuerzas y cuerpos de seguridad que se abstengan de adoptar cualquier medida privativa de libertad contra ellos.
13: A y media explicamos el proceso completo en conversación con el magistrado Joaquín Bosch y escuchamos el resto de voces que se han pronunciado ya sobre esta decisión del Constitucional. Esta tarde, declaración desde las 6 de Puigdemont, desde Waterloo. La decisión del Constitucional que se atraviesa en este día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado otra vez los dos decretos sobre vivienda, textos prácticamente calcados a los que tumbó el pasado viernes el Congreso de los Diputados, aunque con una novedad. El segundo decreto, el de la prórroga indefinida de los alquileres, no va a entrar en vigor hasta que reciba el visto bueno de la Diputación Permanente, si finalmente lo recibe. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
20: ¿Qué tal? Buenas tardes. Algo que no ocurrirá porque el PNV ya se posicionó en contra de ese decreto cuando se debatió en el Pleno. Nada hace pensar que vaya a cambiar de opinión cuando se vote en la Diputación. Esa es una de las novedades que el Consejo de Ministros introduce en los decretos aprobados este martes. Otra es el endurecimiento de la prohibición de la compra de vivienda a los fondos buitre, ampliando las empresas que se ven afectadas y reduciendo las excepciones establecidas para saltarse. La Sánchez, que en la rueda de prensa ha fijado el marco en el que quiere que discurra la campaña electoral del 29 de noviembre.
21: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes.
20: Los ciudadanos tienen que elegir, ha dicho el presidente, entre quienes combaten a los poderosos o quienes se someten a sus intereses.
13: Sí, Pedro Sánchez agitando la bandera de la vivienda, la gran preocupación en la calle, no de hoy, en realidad un problema que arrastramos desde hace años. El presidente del gobierno respeta el derecho a huelga de los trabajadores en una convocatoria alentada, recordemos, por el sindicato de inquilinas y los sindicatos tradicionales que todavía están cerrando la fecha definitiva para esa anunciada huelga general. Hay una primera posibilidad en el calendario que esa huelga se celebre el próximo 10 de noviembre, es decir, tres días antes del inicio de la campaña electoral.
21: Es un derecho constitucional. Nosotros no podemos hacer otra cosa como gobierno que respetarlo. El ejercicio de lo mismo.
13: En definitiva, todo se mueve ya en clave electoral de cara a la cita del 29 de noviembre con el Partido Popular insistiendo en el bulo del voto por correo y con Vox poniendo en duda el modelo actual del sistema de pensiones. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, pedía ayer a los ciudadanos que no votaran por correo en las generales, dudando, como digo, de la limpieza de esta modalidad de voto. Hoy, lejos de achantarse y en un congreso sobre fruta, Ayuso, sin pruebas, insiste. De un mentiroso, en referencia a Sánchez, solo se puede dudar.
22: Yo lo que digo es que teniendo un gobierno y un presidente sumamente tramposo, lo que pido es que todo el mundo, bueno, pues esté atento. Pero es algo que vengo diciendo tantos años que no entiendo por qué de repente hoy es noticia.
13: Ayuso, la que su partido, el Partido Popular, sigue sin desautorizar. Es más, preguntada Esther Muñoz, la portavoz parlamentaria del PP, no se desmarca de Ayuso y dice cómo no se va a dudar con los directivos que ha tenido Correos.
22: Nosotros confiamos en todos los trabajadores de Correos. En quienes no confiamos es en los directivos de Correos. No en vano hay directivos de Correos que están siendo investigados judicialmente. Por lo tanto, el Partido Popular entiende que haya millones de españoles que puedan tener dudas sobre el voto por correo. Por tanto, nosotros lo que le decimos a la gente es que lo primero es que hay que votar y que el que tenga dudas, que vote en urna.
13: Esta es la campaña que se nos viene encima, con frente judicial incluido, porque a las citas sobre el caso Zapatero y otros temas pendientes se suma una nueva petición del Partido Popular para que el juez del caso Leire impute al PSOE en esta causa. Todavía una cita en directo en las calles de París, donde a esta hora comienza la manifestación estudiantil contra los recortes en aquel país, manifestación a la que se suman otros actos y otras protestas no programadas con detenciones que se cuentan ya por miles en los últimos días. Desde la calle, Raquel Villa Ecija, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
23: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Unos 87.000 manifestantes han desfilado ya en las protestas que comenzaron esta mañana en distintas ciudades francesas antes de la de París, donde la marcha acaba de arrancar aquí en la Plaza de la República. Hay mucho ambiente, como podéis escuchar, de momento tranquilo, y desde hace una hora se concentraban ya miles de jóvenes estudiantes, pero también padres y profesores que piden lo mismo, una mejor educación pública. Los sindicatos hablan ya de una jornada negra, con 1.800 institutos bloqueados desde esta mañana, uno de cada dos, según sus cifras, que el gobierno rebaja a un cuarto del total.
13: Esta es la foto ahora mismo en las calles de París. Así arranca Hora 14 con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. 2:07.
12: Hora 14. que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Juan Magraner.
0: Dicen que la unión hace la fuerza, y en política a la derecha lo han entendido bien. Desde el Prietas las filas, impasible el ademán, las fuerzas de la derecha hacen de tripas corazón y suman esfuerzos sin rubor, aunque eso suponga, como ahora por aquello de la aritmética parlamentaria, quedar en manos del que más a la derecha está, que como se sabe la llave impone criterios y políticas. Es la máxima del todos a una frente al habitual aquelarre de las izquierdas, que siempre encuentran una razón para decir que sí, que todos a una, pero conmigo delante, a un lado o detrás, porque tengo mi propia personalidad. Aunque se quede por el camino la oportunidad del todos a una de verdad, en forma de frente amplio o como se llame. Enredarse con la que está cayendo en un juego de vanidades partidarias solo provocará más pérdidas de apoyos entre votantes deprimidos. Y ahora bueno otro refrán: divide y vencerás.
12: Hora 14, Comunidad Valenciana.
0: Manu Gil, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Juan.
0: Tras la convocatoria de las elecciones generales en los partidos políticos, sobre todo los de izquierdas, tocan a rebato. Las direcciones se reúnen para comenzar a organizar la cita con las urnas del 29 de noviembre y, como siempre, con elecciones a la vista, convencidos todos de que pueden ganar, de que van a ganar.
1: El PSOE reúne esta tarde a la Ejecutiva para que la secretaria general Diana Morán presente su informe político y para constituir el comité electoral. El portavoz socialista en Les Corts, José Muñoz, afirma que aún hay tiempo para hablar de la composición de las listas y se muestra convencido de que el PSOE volverá a poder gobernar, porque frente a un programa claro progresista hay una agenda, dice, oculta del PP y de Vox, de recortes en derechos y libertades.
2: Muestran que hay un partido como es el Partido Socialista que no tenemos ningún tipo de problema en defender nuestro programa político, explicarlo, porque creemos que es lo mejor para esta España que nosotros queremos, y luego hay una agenda oculta de un Partido Popular y de Vox que están absolutamente, no le diré avergonzados, pero que sí que tienen miedo a que la ciudadanía conozca lo que realmente quieren hacer con
0: esto. Por cierto, que debido a la convocatoria de las elecciones, el PSOE ha suspendido en toda España los procesos de primarias para la elección de los candidatos a las alcaldías, que se retrasan hasta después de las generales. Eso los socialistas. Luego están los partidos a la izquierda del PSOE. Todos coinciden en que hay un espacio común. Otra cosa es cómo organizarlo. Ahí no está tan clara la cosa. Compromís, que ya es una coalición de partidos, reúne a su ejecutiva en la que se abordarán eso, las posibles coaliciones.
1: Mes Compromís apuesta por una alianza de fuerzas valencianas que aglutine a otras formaciones políticas, pero sin diluir la marca de Compromís. El síndic en Les Corts, Joan Baldoví, insiste en que lo que quiere es una alternativa útil que ilusione con fuerzas arraigadas en el territorio sin imposiciones desde fuera.
3: Nosaltres volem que aquest instrument siga un instrument obert, inclusiu, i per descomptat que estem parlant en persones. Però insistís, ha de ser un instrument fet des d'ací, no un instrument que ens vinga imposat des d'un altre lloc.
0: Respecto a quién será quien encabece la candidatura, Baldoví afirma que es lógico que las tres formaciones de Compromís propongan a su candidato o candidata. En el caso de Iniciativa, Alberto Ibáñez, el diputado de Iniciativa en el Congreso, pero él aceptará lo que decida la ejecutiva de la coalición.
1: Y mientras tanto, Iniciativa, que ayer reunió a su dirección, ha decidido concurrir a las posibles elecciones generales con una sola candidatura, lo más amplia posible, que aglutine todas las fuerzas valencianas de izquierdas y emancipadoras. El portavoz de Iniciativa, Carles Esteve, también destaca la importancia de que haya una sola papeleta capaz de movilizar al electorado a la izquierda del PSOE. Una papeleta en la que estuviera la marca Compromís, pero que sea generosa con las otras formaciones.
24: Compromís se siente sobre todo con Esquerra Unida y con Podem, también con el resto de partidos de izquierda del ámbito valenciano, y buscar una fórmula con la que presentarnos en común aquí en las tres provincias, que las tres candidaturas, que las tres circunscripciones, haya solo una papeleta con carácter valenciano, no vinculada a otras fórmulas. Queremos hablar con Podem y con Esquerra Unida. Ya
0: desde Verge Compromís afirman que Compromís tiene la vocación de representar una candidatura valencianista que incluya a toda la izquierda valenciana. Una candidatura que queremos compartir con otras organizaciones en una misma papeleta, dicen, pero que cualquier otra cosa que no fuera reconocer que el nombre Compromís tiene una elevada capacidad electoral no se entendería.
1: Por su parte, Teresa Pérez, la coordinadora general de Podem, habla de construir una unidad valenciana, que no es aquel frente amplio con Compromís y con otras fuerzas políticas, y señala que la comunidad va a ser una plaza fundamental en los próximos comicios.
4: Somos conscientes de que la Comunidad Valenciana tendrá un papel clave en estas elecciones y por eso estamos trabajando en una candidatura amplia, integradora, que trabaje con generosidad y con respeto entre todas las fuerzas y que se centre en hablar de los problemas de la ciudadanía de Alicante, de Valencia y de Castelló. Y debemos construir una opción movilizadora y diversa en clave valenciana y con quienes ya estamos trabajando y luchando por resolver los problemas de nuestro territorio.
0: Contrasta ese run-run en la izquierda con la calma mostrada esta mañana por el presidente Pérez Llorca.
1: Calma en varios sentidos. El primero, el de un posible adelanto electoral aquí. No lo considera necesario porque ha dicho en la Comunidad Valenciana está pasando lo contrario de lo que pasa en España. Aquí las medidas políticas se aprueban con diálogo y no hay ningún problema de gobernabilidad.
5: Yo cuando pienso en convocar elecciones, no pienso en mi interés, porque posiblemente todo el mundo pensaba que convocarlas podría ser bueno para el Partido Popular, pero yo es que pienso en el interés de todos los valencianos y de todas las valencianas. Esa es la diferencia con Pedro Sánchez. Miren, hoy cualquier decreto que yo llevo a las Cortes Valencianas se aprueba, porque con diálogo, con entendimiento, llegamos a un acuerdo para que se apruebe. Por ese motivo jamás me planteé convocar las elecciones.
0: Pérez Llorca también le han preguntado por la huelga general. Ha dicho que no es el momento, que los sindicatos deberían hacérselo mirar, porque, ha explicado, están para defender los intereses de los trabajadores, no para hacer campaña electoral a favor de Pedro Sánchez.
5: Yo creo que este país no está para huelgas generales. Y qué casualidad que Pedro Sánchez convoque las elecciones y minutos después salgan los dos principales sindicatos a pedir una huelga general por el tema de la vivienda. Yo creo que eso no es bueno para la democracia y yo creo que eso no es bueno para la política. Yo creo que un sindicato tiene una misión que es velar por los derechos de los trabajadores y no ponerse al servicio de ningún partido político.
0: Bueno, pues así están las cosas. Otro de los asuntos que queda paralizado por la convocatoria de elecciones generales, la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. Y los agentes sociales valencianos hablan ya de oportunidad perdida.
1: La secretaria general de Comisiones Obreras, Ana García Alcolea, lamenta la oportunidad perdida porque por la cerrazón del gobierno valenciano no se ha negociado una propuesta que no era perfecta, pero introducía mejoras sustanciales en cuanto a aportaciones, quita de la deuda y fondo climático. Así que la secretaria general de Comisiones pide un acuerdo de todas las fuerzas políticas para que el asunto se trate en la nueva legislatura.
7: Desde Comisiones Obreras insistimos en la importancia de tener un nuevo modelo de financiación autonómica que elimine las desigualdades que vive la sociedad valenciana. Y ahí sí que debería de haber también un pacto global entre las máximas fuerzas y las principales fuerzas a nivel estatal.
0: También la patronal, también Vicente Lafuente, considera mala noticia que la convocatoria electoral frustre la reforma. Se compromete a seguir peleándola en la próxima legislatura y, mientras tanto, reclama garantías, como el fondo de nivelación.
8: Vemos con preocupación que el adelanto electoral pueda suponer una nueva interrupción en un proceso que llevamos ya muchos años reivindicando y que puede llevar a su bloqueo. Nuestra reivindicación, además, no va a cambiar porque haya elecciones. Seguimos pidiendo lo mismo que hemos pedido siempre. Mientras tanto, mientras no tengamos ese modelo, yo creo que es imprescindible el mantener un mecanismo transitorio como es el fondo de nivelación.
1: Y el secretario general de UGT, Tino Calero, explica que desde la plataforma Per un Finançament Just van a seguir presionando y considera que la campaña electoral es una oportunidad para que las formaciones aclaren y concreten cómo pueden poner solución a la infrafinanciación de la comunidad.
9: Y por lo tanto, desde la plataforma Per un Finançament vamos a seguir exigiendo a los partidos políticos que concurren a las elecciones, vamos a pedirles que cada partido político sitúe de forma clara cuál es su propuesta de modelo de financiación. También, evidentemente, la reivindicación de la condonación de la deuda y, desde luego, la aprobación de un fondo de nivelación.
0: Y tiempo ahora para un apunte judicial. Han sido absueltos los 11 activistas de Greenpeace acusados de desórdenes por bloquear un buque en el Port de Sagunt durante una protesta. Actos de violencia o intimidación idóneos para alterar gravemente la paz pública, en los términos exigidos por el tipo penal, entiende la sala que no hay.
25: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
26: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
27: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
0: No nos olvidamos del tiempo porque desde las 2 de la tarde, desde hace un ratito, luce el aviso amarillo de EMET en el litoral e interior norte de la provincia de Castellón, por lluvias con acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas que pueden venir acompañadas de granizo. En el resto, puede que llueva, pero de forma débil y dispersa esta tarde. Son las 2 de la tarde y 17 minutos.
12: Hora 14. Hora 14 Ontinyent, La Baida Albaida. Tomàs Marín.
6: Bona vesprada, avui és dimarts 6 d'octubre. Ja sabem com s'encaixarà a Ontinyent les eleccions generals del 29 de novembre amb un dels caps de setmana més intensos de les festes de la Puríssima. L'Ajuntament ja té damunt la taula les primeres qüestions d'organització i seguretat, especialment per la coincidència de la jornada electoral amb el bou en corda i l'ofrena de flors. Les repassem en una estona, però abans ens centrem en l'horatge i en el dia ennuvolat que tenim. Lluís Francesc, bona vesprada.
10: Hola, Tomàs, molt bona vesprada. Es manté una situació d'inestabilitat a la península Ibèrica, estem sota la influència d'una dana al nord-oest, es troba. Així que el que dona avui és el predomini de cels nuvolosos o coberts i es donen precipitacions acompanyades de tempesta en la major part del territori. De moment, per als nostres interessos, la nuvolositat serà predominant este dimarts així a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. No descartem precipitacions durant el dia i és que seguim amb temps inestable en una jornada prou nuvolosa, amb probabilitat de pluja en un ambient i algo més fresc. El dimecres cauen les temperatures mínimes, es mantenen sense canvis les màximes en una altra jornada inestable amb probabilitat de pluja, però amb més estones de sol.
6: En aquest moment la temperatura a Ontinyent és de 25 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 21 i els 26. I com sempre, us donem dos exemples. Tenim 23 al Ràfol de Salem i 24 a Terrateig. Fins a les 2:30, repassem l'actualitat de la Vall d'Albaida amb Carmen Úbeda.
11: Ontinyent celebra el 9 d'octubre amb una dotzena d'activitats per a tots els públics. Del 4 al 11 d'octubre gaudis de teatre familiar, el concert de capellà de ministres, els actes institucionals i la gran novetat, el primer festival de dansa prismàtica amb espectacles i tallers gratuïts. Viu la festa dels valencians i valencianes. Consulta tota la programació a ontinyent.es i xarxes socials municipals. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
14: Tota la gent estiga tranquil·la en aquest sentit que el procés electoral, que és una, vull dir, és que unes eleccions, siguin generals, autonòmiques, municipals, europees, és un acte important. La ciutadania cada 4 anys triem els nostres representants en les institucions.
6: Les eleccions generals del pròxim 29 de novembre, ja saben, coincidiran a Ontinyent amb uns dels cap de setmana més intensos de les festes de la Puríssima. Carmen Úbeda, bona vesprada.
15: Bona vesprada, Tomàs.
6: Eixe diumenge està prevista la segona jornada del bou en corda i també la tradicional ofrena de flors. Dos actes que mobilitzen una gran quantitat de persones i que obligaran el consistori ontinyentí a coordinar la programació festiva amb la festa electoral.
15: La coincidència planteja sobretot un repte d'organització i seguretat perquè els efectius municipals hauran de compatibilitzar el serveis de les festes amb la cobertura de la jornada electoral i coordinar-se amb la Policia Nacional i la delegació del govern. Juan Pablo Úbeda, regidor de Seguretat Ciutadana d'Ontinyent, ha estat avui al nostre Avui per Avui.
14: El que farem serà fer números de policies locals que podrem destinar a uns actes i a uns altres, i quan la delegació del govern contacti i comunica amb l'Ajuntament, els direm dels policies locals que disposem i dels que no disposem, que té que fer-se el càrrec la delegació del govern, doncs tindrà que enviar Policia Nacional perquè és la seva competència, vull dir, ahir competències de qui és, i nosaltres apleguem a on apleguem.
15: Una de les primeres qüestions que ha provocat el consistori és si algun col·legi electoral queda afectat pel recorregut del bou. No hi ha cap, però sí que hi haurà que buscar-se una alternativa per al punt d'informació electoral de la plaça Major.
14: En totes les eleccions municipals, autonòmiques, generals o europees, el punt central d'informació sempre ha sigut la casa consistorial, és a dir, l'edifici municipal. En aquest diumenge, com estarà tallat per la festivitat, pues el que farem serà mirarem la manera i la forma de traslladar-lo o de què faríem per a que es poguera, vull dir, la gent no tinguera cap problema.
15: Pel que fa als col·legis electorals, total normalitat.
14: El recorregut del bou és camins carros, cantereria, pont vell, plaça de Valls, plaça de l'Ajuntament i alguns carrers de la vila. En aquests moments, l'únic punt que es veu afectat és la plaça de l'Ajuntament.
6: I clar, abans del 29 de novembre toca entrar en la campanya electoral, que serà del dia 13 al 27, i aquesta coincidirà amb la Fira de Novembre.
15: En aquest cas, l'Ajuntament i les formacions polítiques hauran de coordinar els espais municipals que s'utilitzen per als actes electorals.
16: La Fira es realitza en el recinte firal i el mateix Ajuntament és el que sempre en companyia dels grups polítics que van a presentar-se a les eleccions decidissin quins són els espais municipals que poden utilitzar-se en este cas per a fer mítings, tot el tema de la campanya electoral.
6: I mentre es prepara aquest dispositiu especial, l'Ajuntament ja ha posat en marxa els tràmits habituals del procés electoral després de la publicació del decret de la convocatòria al BOE.
15: Entre ells, el sorteig de les persones que formaran part de les meses.
16: El Boletí Oficial de l'Estat ha sigut avui quan ha publicat i s'ha decret. Aleshores, a partir d'avui és quan es posa en marxa tot el procés des de la Secretaria Municipal. És quan s'estudia el decret i veu com es regula, si alguna de les lleis ha canviat o no, que regulen els processos electorals, ha canviat o no ha canviat, i a partir d'avui és quan es posa en marxa tota aquesta maquinària, i a partir d'avui és quan es posem a treballar.
15: Des del consistori traslladen un missatge de tranquil·litat davant una jornada poc habitual en què caldrà fer compatibles les eleccions generals amb dos dels actes amb més afluència de les festes de la Puríssima.
6: Més notícies d'Ontinyent, perquè la capital de la Vall d'Albaida comptarà amb un nou taller d'ocupació per formar 20 persones en les especialitats de cuina i administració. El programa rebrà una subvenció de més de 500.000 euros de Labora i permetrà formar 10 alumnes en cadascuna de les dues especialitats.
15: Es tracta del primer taller d'ocupació que es posa en marxa a Ontinyent en els últims 15 anys. La concessió ha sigut possible gràcies a la disponibilitat de les aules homologades del Centre de Formació del Museu del Tèxtil. La regidora de Promoció Econòmica és Natàlia Enguí.
17: Per a nosaltres és una alegria molt, molt gran el poder oferir-li a la gent que ara mateix està aturada una opció d'eixida, no?, al mercat laboral a través de l'especialització, en este cas de cuina, i també d'administració. Crec que també és una eixida, no?, per a que la gent jove que ara mateix està buscant treball i necessita especialitzar-se ho puga fer.
6: I també una cita per apuntar-se a l'agenda, i és que el Parc del Mestre Ferrero a Ontinyent acollirà el pròxim dissabte, 17 d'octubre, la tercera edició de Tic Tac al Parc, una jornada familiar amb activitats culturals, ambientals i d'oci, totes gratuïtes. La iniciativa de l'Ajuntament d'Ontinyent es trasllada enguany a aquest espai després de les dues primeres edicions al Parc de les Mames Belgues.
15: La programació començarà a les 10 amb una bicirruta familiar, i a partir de les 11:30 hi haurà jocs, tallers, activitats de natura, castells inflables i un contacontes. Per la vesprada reprendran les activitats amb percussió i ritmes del món, i la jornada acabarà a les 7:30 amb un espectacle itinerant inspirat en el MACDO. La regidora de Sostenibilitat i Parcs i Jardins és Sayo Gandia.
18: Com cada mes d'octubre torna el tic-tac al parc, en aquesta ocasió anem a traslladar-lo al Parc Mestre Ferrero, que estarà ja recentment millorat i modificat en la seva imatge. I bueno, i ho fem en un encontre que va potenciar sobretot i ser públic familiar per a que la gent de totes les edats vinga a gaudir de totes les activitats preparades.
6: I en un minut parlem d'ajudes a Castelló de Rugat. Són les 2:25.

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minutets, a les 3 i 20, donem inici a SER Deportiu, a la SER Ràdio, on tinguem així a la SER. Jornada de dimarts, jornada sinònim de repàs de futbol comarcal. Bueno, vull contar com estan les coses en tres lligues. Vull parlar de la Tercera Federació, de la Geneta concretament. Vull centrar-me també en aquesta derrota contundent del Benigànim davant l'Olimpí de Xàtiva. Tinc moltes ganes de parlar amb el seu entrenador, amb José Manuel Rueda. Derrota molt, molt dura, 0-6, en un derbi de proximitat. I també vull tancar el SER Deportivo centrant-me en la Primera Valenciana, on tenim el Llutxent, co-líder, juntament amb el Promesa Sueca, i a l'Olleria buscant la primera victòria de la temporada. Van caure davant el Llosso, al Sequiol, per 2-1 en l'últim minut. A moltes ganes de contar-los aquesta actualitat esportiva de la Vall d'Albaida. En 20 minutets, us espero.

0: más Marín.
1: Bueno, vull començar contant-los que tenen al web de Ràdio Ontinyent aquesta entrevista que li van realitzar a Rubén Sanzà, l'entrenador de l'Ontinyent 1931, ahir després de la derrota per 1-2 de l'Ontinyent davant del Villarreal C. En un partit pues, en el qual els jugadors de l'Ontinyent van acabar baldats després d'un esforç brutal i tenen ganes de començar aquesta setmana i estem tots i totes pendents de si es juga o no aquest partit davant l'Atlètic Club Torrellano. Ja saben, procés de Covid al vestuari del Crevillente Deportivo. Disculpen, Torrellano no. Crevillente Deportivo. El partit ja està por a per a dissabte 5:30. Ja veurem, estarem pendents d'aquesta informació. Molt, molt pendents. Per altra banda, vull contar-los que avui el nostre centre deportiu s'entinyé a la Vall d'Albaida. Toca fer el repàs al futbol comarcal. Ens anirem a la tercera federació, parlarem de la Geneta, parlarem del Benigànim a la Lliga Comunitat i també de la primera valenciana amb Llutxent i l'Olleria per a tancar el nostre programa. Per altra banda, el poliesportiu, vull recordar-los que el club de tir amb arc d'Ontinyent inicia una nova temporada i posa una nova iniciativa en marxa, la primera Lliga local de Sala d'Ontinyent. La primera tirada tindrà lloc el pròxim diumenge 11 d'octubre. És a dir, això és una molt bona notícia per a l'esport veí del Vallvi. Ens agrada moltíssim, la veritat. I també el Club Judo Masters ha començat la nova temporada, la temporada 2026. Santiago Gómez i Gabriel Munuera, representants del Club Judo Masters, van protagonitzar la final entre ells. És a dir, una alegria. Medalla de bronze també en 52 quilos per a Angela Miranda. Per en infantil, Diego Benavent, amb 66 quilos, va realitzar una gran competició i va aconseguir la medalla de bronze. També va tindre una molt bona actuació Aitor Albert, en categoria Alevi, Daniel Muriana, campió. Paula Cuartero, campiona també. Mar Miranda, medalla de bronze. Izan Gómez va disputar la repesca, però no va aconseguir finalment medalles. Medalla de bronze també per a Víctor Valor i bones sensacions per al Club Judo Masters. Ja saben el que tenim a ser deportivos on tenia la Vall d'Albaida. Agafem aire i us contem més coses.
2: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
3: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
2: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
3: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
4: DivelecSolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort y tranquilidad.
5: Sigue todo el carrusel deportivo desde nuestro canal de YouTube. Verás carrusel desde dentro. El estudio, nuestros locutores, comentaristas, canal de YouTube de Carrusel Deportivo, el deporte narrado con diversión, pasión y rigor.

0: Tomás Marín.
1: I ens anem ja a la primera valenciana, el grup tercer, on vull recordar als nostres oients quins són els resultats que tenim d'este cap de setmana. L'Olleria va perdre 2-1 davant el Llosa en l'últim minut. Després parlarem amb l'entrenador, amb José Enrique Lluc. El Deportiu Ontinyent va caure 2-3 a casa davant l'Alcúdia. Anava guanyant el conjunt d'Ontinyent i finalment va caure front a l'equip de la Ribera Alta. I el Llutxent es veu que és mortal, que no són aliens. Van empatar 0-0 davant l'Oliva. I el que pense i el que em ve al cap... Ostres, que es va faltar per a tindre aquesta eficàcia que teníem al llarg d'altres partits de cara al gol. L'aspecte positiu, com no, la porteria 0-9, que era algo que a les primeres jornades tots i totes volien tindre en compte. Lo bo, continuem invictes, la plana és un fortí, cal suar molt per aconseguir un més 3, i a més la promesa sueca també va punxar en el seu partit corresponent d'esta jornada. Per això, tant Jutgen com promesa sueca compartixen el lideratge d'aquesta categoria. Saludem ja a Roberto Carlos, a l'entrenador del Jutgen. Roberto, què tal? Molt bona vesprada.
2: Bona vesprada, Tomàs.
1: Què va passar? Conta'm.
2: Bé, no, va ser un partit molt disputat. El tema de l'Oliva, pues, sí que és un equip que, bueno, que com esperàvem té potencial per estar dalt, no? I bueno, sí que és cert que esperàvem un altre plantejament de partit i bueno, va sorprendre un poc que jugarem tan replegats. Sí que el seu plantejament va ser d'esperar la errada nostra. I va ser un partit, finalment, que qui marcava guanyava. I pues, bueno, no van guanyar, però per lo menos tampoc van perdre, no? I la lectura positiva va ser d'això, perquè hi van tindre les seues ocasions i per a desequilibrar i guanyar el partit. I, evidentment, nosaltres també, no? Però, bueno, el millor per a mi del seu equip va ser el porter, no? Encara que van fer un bon partit en conjunt.
1: Míster, quan en comptes i parlem sobretot de les poques voltes que no hem aconseguit puntuar de 3 a la plana al llarg de que estem xerrant de la passada temporada i d'aquesta, sobretot a mi em ve al cap que moltes voltes, pues, quan aconseguís un resultat que no sigui victòria, clar, la primera paraula que em dius és que els equips, vamos, tancaets, no, el següent, se'ls fan farragosos estos partits, eh?
2: Sí, perquè és a veure, no és un camp gran, aleshores trobar els espais és complicat.
1: Les distàncies són molt curtetes, és molt curtet tot.
2: Sí, correcte. Entonces, a veure, la nostra proposta és voler jugar, evidentment.

0: ho van tractar de fer, ho van aconseguir en moments puntuals, però clar, no sé, jo també pense que, bueno, ells tenien dos jugadors que l'any passat estaven en el Pego, que sí, van vindre a la Plana, i no sé si influeix, si l'entrenador influït per això, pues el va plantejar el partit de forma diferent, no? Però tots els partits que havia fet un any l'Oliva sí que havien anat a pressionar dalt, no? Entonces va ser una cosa que sí que em va xocar.
1: Ostres, pues res, la veritat és el que comentes, que és important el fet de no perdre, de no caure, de continuar invictes. Això es basa aquesta lliga en la regularitat, tant a casa com fora de casa. Parlàvem a principi de temporada que el principal objectiu de la mateixa, doncs, era aconseguir que la Plana sigui un fortí, que el semestre a la Plana sempre estiga present, però cal destacar que, ostres, que en les primeres jornades de competició no han sumat cap derrota, i això és importantíssim, i això és clau per aconseguir un rendiment positiu al llarg de la temporada, perquè són punts que després de segur molts equips trobaran a faltar.
0: Sí, com tu bé dius, no? Al final sumar és positiu, i encara que siga en casa, pues sumar un punt, en aquest cas, pues jo crec que és beneficiós, no? Una altra cosa és haver assegut, perquè haverem anat guanyant 2-0 i ens empaten, no? Sí. Pues almenys sí que se queda un sabor més agredolç. En aquest cas, ja el dic, ells van tindre tres ocasions claríssimes, no? I dos, bueno, una va ser una parada de Víctor, en la primera part van tindre un travesser, i bueno, i l'altra va ser una jugada que mos pillen a una contra i bueno, la tiren fora, i haver a posar, i les últimes dos, les de la que para Víctor i la que tiren fora, va ser en l'últim tramo de partit, que després nosaltres tinguem dos que mos fa dos parades el porter, vull dir que va ser que si haver marcat, jo crec que s'haver decantat el partit, sí, ahí. Però
1: un intercanvi de cops, i això és molt difícil trobar en aquesta lliga.
0: Sí, sí, la veritat que tot el món, quan es va acabar el partit, pues, va reconèixer l'esforç dels nostres jugadors, del rival, i bueno, va ser un partit que per a un espectador neutral, ja li que disfrutaria moltíssim, perquè la veritat que va ser una anada i tornada bueno, no? Sobretot per això, ja esperant les errades i així molt bé a la contra, no? Entonces, sí, clar, tenen a Boni i a Roger, que bueno, els dos davanters són molt corpulents, van bé de cap, les deixaven de cara, les tocaven, les peinaven, no? Creaven prou de perill en això, i la veritat que van jugar les seves armes molt bé.
1: Roberto, es toca descansar esta setmana, tenim el parón d'ixe festiu. Això es va bé, això es va mal. És que ja comencem en això dels tallons a meitat de temporada, i jo no som molt fan d'això, perquè en la ratxeta que portem...
0: Sí, a veure, es va bé, sí que va bé, perquè els jugadors al final pues desconnecten molts dies, però evidentment, clar, realment és un amago, o sea, un tallo amagat, perquè la setmana que ve juguem el dimecres contra el Baidense, el partit de Copa.
1: La setmana que ve teniu Copa, clar. Ostres, no ho sabia.
0: Sí, a veure, tenim que haver jugat esta setmana, el que passa que l'Albaidense podia el dia 7, nosaltres al jugar diumenge es venia molt, molt apretat, i clar, bueno, dia 7 volien, crec que jugar avui, el dia 7 ja, com són les festes, clar, i tal, ja no podien, ells damunt tenen lliga i tenen que aplaçar el partit també, no sé, era un poc de l'astró, no? Conforme ho va muntar la federació, pues si fas copa tindries que deixar totes les categories sense jornada. Yeah. I entonces la setmana que jugarem el dimecres, el dilluns de festa, entrenarem el dimarts, després supone que jugarem contra el Contestano ja diumenge. Aleshores, bueno, pues dins de lo que cap es va bé, millor que haver jugat avui, per exemple, no, contra el Baidense, després d'haver jugat el diumenge, pues era un poc una bogeria.
1: És un poc lío, la veritat, és que descansa el justet per a aquest partit de Copa, que ja ho parlàvem la temporada passada, que això és més, pues, passar a poc, anar somniant, i on es dice bo és perquè si ens

0: entrem en coses ja més realistes, no realistes, i comencem a traure la bola màgica que es diga al futur, doncs és molt complicat anar passant de rondes, sobretot quan comencen a entrar els equips de Lliga Comunitat.
1: Clar, al final, bueno, el premi se l'han durat un equip de Lliga Comunitat que es nota el
0: és que la diferència és molt gran i això és una cosa que crec que es deu de plantejar, sobretot el fet de començar a mesclar equips de Lliga Comunitat. A mi em recordo un poquet això, que estem fent a unes eliminatòries tipus Copa del Rei, però podríem fer com en Anglaterra, com en la FA Cup, que té igual el sorteig, que te pot tocar un primera contra un primera, un primera contra un tercera, i això podria igualar un poc més les cosetes, no?
1: Home, això seria una superloteria, no? El que passa que, al final, pues mira, jo crec que l'objectiu de la nostra Copa és aconseguir un poble de la FK d'Anglaterra. El que passa que per arribar a aquest sorteig, pues tens que guanyar esta, no? Que és el que li ha passat al Taverna, que juga contra el València i sí, és el seu premi, no?
0: És brutal.
1: Però bueno, el tema és que, bueno, el Taverna va ser el que va guanyar l'any passat la nostra Copa.
0: Exacte.
1: Evidentment, arribar ahí és molt difícil, i per això dic que el premi serà per un Lliga Comunitat que l'escaló jo crec que sí que és molt gran, i bueno, quan el toca uno de Lliga Comunitat, pues més o menys està sentenciat, no? Però bueno, nosaltres sí que aprofitarem pues per a donar minuts als que estan participant menys, tractar de pues que estan més aturats i descansin els seus partits, i bueno, el tema és pues que igual pues té que debutar algun juvenil, perquè clar, la plantilla tampoc la tinguem ahí, saps, per a tirar cotxe, però bueno.
0: Por res, paciència i a recuperar els jugadors i a recuperar estats de forma i a recuperar com no planter per al pròxim partit, ja siga el de Copa o ja siga el de Lliga. Entrenador, com sempre, un plaer xerrar amb tu, gràcies.
1: Igualment, Tomàs, gràcies a vosaltres.
2: Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
0: Bueno, moltes voltes escolten en este programa, jo crec que totes les setmanes, des que està així un servidor, la paraula dinàmiques. I ostres, pesen, eh? Pesen. I ho fan a l'Olleria perquè es va caure el Sequiol el passat dissabte per 2-1 en un partit en el que t'avances en el marcador 0-1, però que posteriorment amb una errada en una eixida de baló i amb un penal en el temps de descompte, doncs te lleva una recompensa de puntuar en el Sequiol. Crec que el punt era més que positiu, encara que les circumstàncies foren així, de que en dos errades doncs pots arribar a perdre el partit. Pues és una verdadera llàstima, la veritat. Se'ns està juntant tot, a l'Olleria. A veure, això no és la fi del món. Anem a ser molt clars, estem en la jornada 5 de competició. Però, com sempre diem, el temps s'esgota i la dinàmica ixa tenim que revertir-la el més pront possible. La pròxima oportunitat davant el Racing d'Algemesí este cap de setmana a la Solana. Tant de bo es puguen aconseguir ixe més 3. Bueno, tant de bo es puguen aconseguir ixe més 3 i també contar-los que acaba de llegir ara, estava mirant així els pròxims partits i clar, al ser pont, l'Olleria tindrà esta setmaneta, aquestes dues setmanes de descans, disculpeu, però ja saben que el calendari en els festius sempre és així. Saludem a José Enrique Yuca, l'entrenador de l'Olleria. Entrenador, què tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Tomás.
0: ¿Nos vendrá bien estas dos semanitas de descanso para refrescar la mente?
3: Probablemente pueda venir bien un descanso, una desconexión y volver a recargar pilas para afrontar el próximo partido.
0: ¿Qué nos pasó en el Sequiol? De nuevo esa derrotita, íbamos por delante. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha faltado en el Sequiol para conseguir por lo menos ese puntito o ese más 3 que todos y todas deseamos?
3: Pues la verdad es que volvimos a ver la misma película de las últimas semanas. Creo que en muchos momentos fuimos mejores que el rival. Creo que en algunos momentos fuimos los que mandábamos en el campo. Creo que por ocasiones quizá nos hubiéramos merecido ya no solo el empate, sino algo más. Pero nuevamente errores puntuales pues nos castigan, nos penalizan, y es la tónica habitual. Y al final, pues claro, todo eso mira un poquito la motivación, o no sé si decir la motivación o la energía del equipo, y claro, hace una situación complicada.
0: Cuéntame, entrenador, ¿cómo vienen los goles? ¿Cómo son esos errores? ¿Qué pasó?
3: Pues la verdad es que salimos valientes, lo teníamos claro. Después de las últimas jornadas queríamos ganar, fuimos a por el rival, un rival que intentaba en muchas fases iniciar desde atrás. Creo que con el equipo se trabajó bien durante la semana, creo que se entendió bien lo que queríamos proponer y de hecho los primeros minutos fueron nuestros hasta que conseguimos el 0-1, conseguimos adelantarnos y a partir de ahí sí que es verdad que bajamos un poquito el ritmo, la intensidad, pero creo que tuvimos controlado en todo momento el partido hasta que cometimos un error que no puede pasar más veces ya, que es al final cuando tienes un saque de banda a tu favor que acabe en una contra, que acabe en un error atrás y que te cueste un gol antes del descanso, pues eso no puede volver a pasar. Aún así el equipo se va al descanso con empate, en la segunda parte creo que no le perdemos la cara al partido, ni mucho menos, y bueno, disponemos de un par de ocasiones que no se pueden perdonar y que tuvieran dado la victoria, pero bueno, esto es la dinámica como tú dices, y al final última jugada del partido, cometemos otro error, cometemos un penalti innecesario y bueno, no, nos castigan con el 2-1, se llevan ellos la victoria, nosotros volvemos a casa, la verdad es que fastidiados porque el equipo se merecía mucho más.
0: ¿Cómo planteamos estas dos semanas de descanso, José Enrique? No sé si vas a pensar en el aspecto más mental, en el aspecto más de trabajo dentro del terreno de juego. ¿Cómo lo vais a plantear? Sobre todo pues para cortar ya esta mala racha, porque por lo que me cuentas ya empieza a ser esto algo ya más mental y de que la pelotita entre y de que, oye, por lo menos que las estrellas se junten y que nos den un pequeño alivio en lo que llevamos de temporada, porque creo, desde lo que me vas contando semana tras semana, que estábamos recibiendo un castigo demasiado severo.
3: Sí, el castigo está siendo excesivo. Pero bueno, afrontar las dos semanas con trabajo. Al final sí que es verdad que daremos fiesta a partir del jueves hasta el martes, porque creo que es necesario, porque creo que a todos nos va a venir bien seguir en la misma línea de trabajo, afrontar el partido contra un rival como el Racing de Algemesí, que ahora mismo también se encuentra en una situación parecida. Y bueno, no queda otra que esperar que el equipo, pues eso, siga trabajando, siga confiando, siga peleando y a ver si llega el día en el que, pues bueno, al final no nos hace falta hacer tantos méritos para obtener la victoria y tenemos esa suerte para conseguir los tres puntos.
0: Entrenador, como siempre, muchísimas gracias y ánimo. Esperemos que vayan bien estas dos semanitas. Gracias.
3: Muchas gracias. Tardes. Okay.
0: Ja abans d'acomiadar-nos, vull que donar compte dels partits de la nostra Copa que van involucrar diversos equips de la Vall d'Albaida. Com bé saben, és aquesta competició que reuneix equips des de Tercera Valenciana fins a Lliga Comunitat, buscant, com no, ese guardó de la nostra Copa i, per altra banda, un lloc a la Copa del Rei. Com bé saben, el Tavernes de la Vall d'Inalda va guanyar aquesta competició l'any passat, recorden, contra l'Onda, i mitjançant la prèvia que es va realitzar de Copa del Rei davant del Maracena van aconseguir la victòria en els penals el passat diumenge, doncs van entrar en el bombo de la primera jornada de la primera ronda, anem a dir, de Copa del Rei, on tenim equips ja de primera divisió, i li va tocar al València Club de Futbol, és a dir, que és un gran premi el fet d'aconseguir esta Copa. Diumenge ja juguen equips de la Vall d'Albaida. Diumenge a les 4 de la vesprada tenim una Agna Lolleria, a les 5 una Yalo Alcúdia de Crespins, i a les 6 un Banyeres Deportivo Ontinyent. Ja el pròxim dimecres, el 14 d'octubre, com bé comentava el míster del Llutxent, Roberto Carlos, a les 8 i quart de la vesprada tenim una Albaidense Llutxent. Estarem pendents de la nostra Copa, eh? I arriba el moment d'acomiadar-nos, però vull donar-los un avís ràpid. Tant divendres, 9 d'octubre, com dilluns, 12 d'octubre, no realitzarem Ser Deportivo Santinyent la Vall d'Albaida als Ser Jornades Festives. No obstant això, avançarem les prèvies per a este dijous, parlarem tant de l'Ontinyent 1931 com de la Geneta i el Benigànim, que juguen competició, també donarem compte dels partits de la nostra Copa, i ja el pròxim dimarts farem un poquet de repàs de tot el que ha sigut esta nova jornada de competició per als equips que han disputat partits de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida. I arriba el moment d'acomiadar-nos, com sempre, volem donar-los les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. A les 7:20 tenen la ventana d'on tinguem la Vall d'Albaida amb tota la informació de la jornada. Que tinguin un molt bon dia. Adeu.

0: las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Bona vesprada, benvinguts, benvingudes. És 6 d'octubre, ara mateix està en marxa l'ofrena a la patrona d'Albaida, a la Verge del Remei, dins dels actes de les festes patronals i de moros i cristians d'aquest municipi, de la nostra comarca, com ahir parlàvem al programa del migdia amb el seu regidor de Fira i Festes, amb Ramiro Coy. Un acte que els veïns de la resta de municipis de la comarca podem acudir a veure en, dins d'aquesta programació de les festes d'Albaida. Dit això, de seguida anirem amb l'entrevista d'avui, que per cert anem a parlar amb la regidora Sayo Gandia, la regidora de l'Ajuntament d'Ontinyent, sobre una activitat que tindrà lloc d'ací a uns dies. Primer, un consell i de seguida la saludem.
3: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar-lo. Oportunitat. agbenginyers.com.

0: I en este dimarts 6 d'octubre anem amb l'entrevista en la qual avui parlem de parcs, de natura i també de propostes per gaudir en família. Ontinyent celebra el dissabte 17 d'octubre la tercera edició de Tic Tac al Parc, una jornada amb activitats culturals, ambientals i familiars que enguany es trasllada al Parc Mestre Ferrero, una iniciativa que busca donar vida als espais verds de la ciutat i que començarà al matí amb una biciruta familiar per connectar barris i que s'allargarà durant tot el dia amb tallers, espectacles, jocs i activitats per a totes les edats. Per parlar d'aquesta activitat, està amb nosaltres la regidora de Sostenibilitat, Parcs i Jardins de l'Ajuntament d'Ontinyent, Sayo Gandia. Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Primer que res, Sayo, què és Tic Tac al Parc? Que suposa que tot el món ho coneixerà, però què és Tic Tac al Parc i quin és l'objectiu d'aquesta tercera edició?
1: Bueno, pues seguim impulsant i ser activitats familiars, no? Per a públic familiar i sobretot pues, per a que puguen gaudir d'aquests parcs que Ontinyent té i que cada un té unes característiques diferents. Les dues primeres edicions les vam celebrar en el Parc de les Mamàs Belgues i enguany se traslladem al Parc Mestre Ferrero, que per fi podrem obrir en breu i per tant ens permetrà realitzar i celebrar aquesta activitat. Tic Tac al Parc és una cridada, no? És una crida a la gent, al públic familiar de totes les edats per a que vinguin a gaudir de, pues, de tot lo que hem preparat.
0: La primera edició, si m'equivoque, Sayon, em rectifiques. La primera edició es va fer per donar a conèixer el Parc de les Mamàs Belgues. Esta tercera edició es fa al Parc Mestre Ferrero, com tu deies, recentment remodelat, que estan acabant-se les obres. És una manera de convidar a conèixer el nou Parc Mestre Ferrero?
1: Pues sí, és una manera de convidar a conèixer el nou i la reforma que s'ha fet de la primera fase, però també, sobretot, és una manera d'anar circulant per els diferents barris. Pues, en el Parc de les Mamàs Belgues, com bé has dit, la primera edició va ser un poc donar a conèixer, perquè encara quedava, n'hi havia molta gent que deia, ho he vist des de dalt, però no he baixat baix a gaudir del parc i d'aquest espai. Bueno, pues, van crear aquest altre actiu per a que la gent baixara coneguera. En la segona edició vam consolidar les Mamàs Belgues també per a que la gent continuara gaudint d'aquest espai i aquest any és traslladada al parc al Mestre Ferrero. La idea és anar circulant per tots els barris on tenim, com hem fet sempre en aquest equip de govern. Ens agrada que les activitats visiten els diferents barris i bueno, pues, tenint l'excusa de que el parc Mestre Ferrero estava fent aquesta reforma en la primera fase i que per fi va acabar-se i parle per fi perquè ha hagut un retras en l'obra que de veritat que ha sigut desesperant, però bueno, ja estem ahí, ja veiem la llum per a que pugui obrir-se i per tant hem posat data ja per a aquesta celebració del Tic Tac al Parc.
0: Les activitats començaran a les 10 del matí amb una biciruta familiar connectant barris. Com serà aquest recorregut i a qui està adreçat?
1: Bueno, pues és una proposta que naix també, sobretot, de l'associació veïnal del barri del Llombo. Ells sempre han celebrat una ruta i enguany en bici i enguany pues, vam decidir incloure-la dins de lo que és el Tic Tac al Parc. La ruta eixirà des del parc de Juan Carlos Ferrero, el parc del Llombo, i es desplaçarà en un itinerari pues segur i accessible per al públic familiar fins a arribar al Mestre Ferrero. Eixim des del Llombo i anem al barri de Sant Josep i acabem allí pues, damunt en moltes sorpreses que tindran preparades, però participant ja de les activitats que estan organitzades dins del Festival del Tic Tac al Parc.
0: A partir de les 11:30 arrencaran moltes activitats simultàniament, no?
1: Sí, perquè sempre tenim aquestes activitats estàtiques, no? que estan dins de lo que és la programació per a que el públic familiar pugui gaudir de tot, sobretot el públic més menut. Tinguen activitats ja en marxa durant tot el matí i després altres activitats que tenen un horari i ja en la mateixa programació oferim l'hora d'aquestes activitats amb horari per a que la gent pugui saber a quina hora pues, comença el contacte, a quina hora comença per la vesprada la festa, però mentrestant n'hi hauran aquestes activitats que són estàtiques, que la gent pot estar gaudint tot el dia d'elles i disfrutant-les.
0: Al migdia hi haurà una pausa per anar a dinar i agarrar forces, perquè les activitats es reprendran a les 5 de la vesprada, no?
1: Sí, també per deixar que les persones, que els monitors i les persones que van estar allà atenent les activitats puguen tindre un rato de descans, i també les famílies, i després a les 5 tornem altra vegada en programació, com he dit, estàtica, estable, i programació que serà a les 18 hores tindrem el grup Ferralla en un taller de ritmes al món, i tancarà a la vesprada un espectacle molt xulo inspirat en el mag de Oz, que serà a les 7:30. Jo crec que n'hi hauran activitats per a totes les edats. La gent podrà gaudir tant visitant el parc com gaudint de tot el que hi haurà allà organitzat, i també participant de les diferents activitats, que segur que ho passaran molt bé, perquè n'hi hauran tallers creatius, inspirats també en el Mag de Oz, i moltes coses que podran fer els més menuts i passar-ho molt bé. Castells inflables, jocs de fusta i altres sorpresetes que hem preparat, que per això convide a la ciutadania que vinga i s'ho passe bé.
0: I tota aquesta programació que Sayo ara està contant-nos en uns minuts es pot consultar a les xarxes socials municipals de l'Ajuntament d'Ontinyent, que recordem, 17 d'octubre, dissabte 17 d'octubre, a partir de les 10 del matí, al Parc Mestre Ferrero. Sayo, com moltes vegades has dit així a Ràdio Ontinyent, la idea és de que la gent faci els parcs, que utilitzi els parcs com a espais vius, oberts i compartits, no?
1: Clar, perquè al final entenem un parc com un espai que està ahí i moltes vegades no utilitzem per a fer tot el que ens agradaria fer. I els parcs estan oberts per a que la gent pugui anar a fer ioga, per a la gent pugui anar a fer gimnàstia, per a que la gent pugui anar a jugar, a disfrutar-los, no? I això és la idea, que els parcs siguin elements que unisquen, que fomenten la convivència i que ens permeten tindre aquesta vida saludable que necessitem, no? De lo que són les relacions socials i d'estar en espais passant-ho bé.
0: Sols queda, Sayo, que llancis aquesta invitació a les famílies i a la ciutadania d'Ontinyent per a que el dissabte 17 d'octubre s'acosti al Parc Mestre Ferrero.
1: Bueno, convidar-vos a que s'arrimeu, a que gaudiu de totes les activitats que van oferir-se són gratuïtes i obertes al públic en general, i per tant jo crec que podeu passar-ho bé, sobretot que s'apunteu a aquesta biciruta familiar que anem a fer, que connectarà el barri del Llombo en el barri de Sant Josep i acabarà allà en el Mestre Ferrero, perquè a més podreu participar d'un sorteig d'una bicicleta i de moltes altres sorpreses que hem preparat. Convidar-vos a que vingueu i a que ho passeu molt bé i se dia una vegada més en un d'espars també molt bonics que té Ontinyent.
0: Com es poden apuntar a la biciruta familiar?
1: Bueno, tenen que acudir ahí al parc de Juan Carlos Ferrero, ahí estarà l'associació del Llombo, per a que la gent que vulgui participar pugui adherir-se a la ruta i així, quanta més gent vagi i de diferents edats, millor, perquè haurem aconseguit l'objectiu de que siga realment una ruta familiar.
0: 17 d'octubre, recordem, dissabte 17 d'octubre, a partir de les 10 del matí, arrencarà aquesta ruta, aquesta biciruta familiar, connectant barris des del parc Juan Carlos Ferrero, recordem que és el parc del barri del Llombo, i arrencarà aquesta tic-tac al parc que està celebrant-se enguany i celebrarà al parc Mestre Ferrero. Sayo Gandia, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Y grabando.
3: Todo cama, todo para tu cama.
2: Dame más alegría.
3: Todo cama, todo para tu cama.
2: No tanto, intenta ser más acuoso.
3: Todo cama, todo para tu cama. Te lo podemos decir de muchas maneras, pero en Todo Cama tenemos todo para tu cama. Avenida El Match 56, Ontinyent. Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
4: ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
0: Moment d'anar amb la secció d'opinió, d'escoltar eixa píndola d'aquest dimarts. Avui amb Juan Antonio Alcaraz. Endavant.
5: La ventana d'Ontinyent, la vall d'Albaida. Les veus de la vall.
6: Podem dir en la cara ben alta i plens d'orgull que Ontinyent és una ciutat de congressos. Són famosos els nostres aplecs de gegants, els encontres de bandes de música o les convencions de distintes matèries esportives, entre altres esdeveniments. Però en este cas estic parlant de moros i cristians. En 1985 vam organitzar el segon Congrés Nacional de la Festa de Moros i Cristians. En 2002, els primers encontres de comparses contrabandistes. I en 2010, el primer Congrés Internacional d'Ambaixades. Estos congressos, d'entre altres moltes coses, han servit una vegada més per a demostrar al món, per a demostrar-nos a nosaltres mateixa, el caràcter senzill i obert de la gent d'Ontinyent, la seua capacitat d'esforç, la seua implicació organitzativa i les seues ànsies de compartir. L'amor i respecte a la seua cultura, a les seues tradicions i a la seua ciutat, reflectides totes elles en el tema que ens ocupa, la festa de moros i cristians. Perquè, com podran suposar, organitzar un congrés d'aquestes característiques mai pot ser llavor d'una persona, ni siquiera d'un grup de persones. Un esdeveniment d'esta envergadura és impossible de realitzar si no es compta amb el suport incondicional de tot un poble. Des de les persones que regeixen els destins de la ciutat des de l'Ajuntament, empreses i entitats, associacions de tot tipus, i totes i cadascuna de les persones que habiten esta bonica població, que, amb la seua presència i calor humà, han arropat tots els actes programats en cada ocasió i, amb el seu caràcter amable i obert, han aconseguit que ningú es sentira estrany en Ontinyent. I tot això, junt, ha fet que els congressistes, quan han tornat a sa casa, recorden amb molta estima el temps viscut a la nostra ciutat. Si voleu, continuem xerrant la setmana que ve.
0: Gràcies a Juan Antonio Alcaraz per eixa píndola d'opinió en aquest dimarts. I estem molt pendents de l'oratge, sempre mirem cap al cel, però qui millor ho sap és el nostre meteoròleg Lluís Francesc. Bona vesprada.
7: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. Este dimecres veurem més estones de sol que núvols ací a Ontinyent i a la vall d'Albaida. En qualsevol cas, seguim en temps inestable i ambient una mica més fresc. La jornada es presenta amb nuvolositat variable, intervals amb mullades de sol, per moment nuvolós i probabilitat de pluja. Els vents bufan variables i les temperatures lleugerament més baixes. Es queden, en qualsevol cas, per damunt dels 25 graus. El dijous, pocs canvis, molts núvols, estones de sol, probabilitat de pluja, però temperatures en descens, tant les mínimes com les màximes.
5: En la ventana de la vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
8: Tota la gent estiga tranquil·la en aquest sentit que el procés electoral, que és una, vull dir, és que unes eleccions, siguin generals, autonòmiques, municipals, europees, és un acte important. La ciutadania cada 4 anys triem els nostres representants en les institucions.
0: Escoltàvem a Juan Pablo Úbeda, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament d'Ontinyent. Les eleccions generals del pròxim 29 de novembre coincidiran a Ontinyent amb un dels caps de setmana més intensos de les festes patronals en honor a la Puríssima. Eixe diumenge està prevista la segona jornada del bou en corda i també la tradicional ofrena de flors. Dos actes que mobilitzen una gran quantitat de persones i que obligaran a l'Ajuntament a coordinar la programació festiva amb el dispositiu electoral. La coincidència planteja sobretot un repte d'organització i seguretat, perquè els efectius municipals hauran de compatibilitzar els serveis de les festes amb la cobertura de la jornada electoral i coordinar-se amb la Policia Nacional i la delegació del govern. Juan Pablo Úbeda, com dèiem, regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament d'Ontinyent, ha estat aquest migdia el nostre Hoy por Hoy.
8: El que farem serà fer números de policies locals que podrem destinar a uns actes i a uns altres, i quan la delegació del govern contacti i comuniqui amb l'Ajuntament, els direm dels policies locals que disposem i dels que no disposem, que té que fer-se el càrrec la delegació del govern, doncs tindrà que enviar Policia Nacional, perquè és la seva competència, vivir ahí, competències de qui és, i nosaltres apleguem a on apleguem.
0: Una de les primeres qüestions que ha comprovat el consistori és si algun col·legi electoral queda afectat pel recorregut del bou. No hi ha cap, però sí que hi haurà de buscar-se una alternativa per al punt d'informació electoral de la plaça Major.
8: En totes les eleccions municipals, autonòmiques, generals o europees, el punt central d'informació sempre ha sigut la casa consistorial, és a dir, l'edifici municipal. En aquest diumenge, com estarà tallat per la festivitat, pues el que farem serà mirarem la manera i la forma de traslladar-lo o de què faríem per a que es poguera, vull dir, la gent no tinguera cap problema.
0: Pel que fa als col·legis electorals, total normalitat.
8: Recorregut del Bou és Camins Carros, Cantereria, Pont Vell, Plaça de Valls, Plaça de l'Ajuntament i alguns carrers de la vila. En aquests moments, l'únic punt que es veu afectat és la plaça de l'Ajuntament.
0: La campanya electoral serà, com saben, del 13 al 27 de novembre, coincidint també amb la Fira d'Ontinyent. En aquest cas, l'Ajuntament i les formacions polítiques hauran de coordinar els equips municipals que s'utilitzen per als actes electorals.
8: La fira es realitza en el recinte firal i el mateix Ajuntament és el que sempre, en companyia dels grups polítics que van a presentar-se a les eleccions, decideixen quins són els espais municipals que poden utilitzar-se, en aquest cas, per a fer mítings, tot el tema de la campanya electoral.
0: Més qüestions. Passem a altra informació, perquè tal i com coneixíem ahir en directe a l'Hoy por Hoy d'Ontinyent, la Vall d'Albaida, Ontinyent comptarà amb un nou taller d'ocupació per formar 20 persones en les especialitats de cuina i administració. El programa rebrà una subvenció de 580.000 euros de Labora i permetrà formar 10 alumnes en cadascuna de les dues especialitats. Es tracta del primer taller d'ocupació que es posa en marxa a Ontinyent en els últims 15 anys. La concessió ha sigut possible gràcies a la disponibilitat de les aules homologades al centre de formació del Museu del Tèxtil. La regidora de Promoció Econòmica és Natàlia Enguix. Anem a escoltar-la.
9: Per a nosaltres és una alegria molt, molt gran el poder oferir-li a la gent que ara mateix està aturada una opció d'eixida, no?, al mercat laboral a través de l'especialització.
0: Amb les paraules...
10: Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA, que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory, de Pharma OTC.
11: Gira el mundo, gira, y todos queremos saber hacia dónde. Los retos de la inteligencia artificial, los conflictos globales, los cambios en los ejes geopolíticos... Todos somos parte de este mundo y de su conversación pública. Por eso queremos conocerlo y, sobre todo, entenderlo.
12: La SER presenta su Congreso del Bienestar, Sabiduría y Conocimiento, del 23 al 25 de octubre en Córdoba, con Agustín Fernández Mayo, Aymar Bretos, Pilar Gómez, Inma Carretero y Mónica Villas, entre otros. Además, Joan Manuel Serrat, David Trueba y Ángel Sánchez Jarguinde rendirán homenaje a Manuel Vicent. Disfruta de un paseo por la Curtuba de Averroes y de un almuerzo andalusí en las Caballerizas Reales. Información, venta de entradas y de abonos en congresosdelbienestar.es.
13: Participan Universidad de Córdoba y Universidad Loyola. Patrocinan Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Córdoba. Colabora Noveno Centenario Averroes.
14: Consigue tu alarma con instalación gratis llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351. Y así en la cabeza, en vez de tener el run run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegura Alarmas. Super seguridad que da super tranquilidad.
15: ¿Tu sueldo refleja tu trabajo?
16: Yo creo que no.
15: ¿Refleja la tele actual, la sociedad que tenemos?
17: ¡Vaya! ¡Pero qué reflejos!
15: ¿Qué haces como un acto reflejo? ¿Subirte las gafas, tocarte el pelo, mirar el móvil?
18: Espejo mágico, dime una cosa.
15: Cuando te miras en el espejo, ¿ves lo que quieres ver? ¿Tu forma de vestir refleja tu estado de ánimo?
19: La ropa dice mucho de la gente que la lleva.
20: Yo soy tu reflejo.
21: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
15: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro reflejo en la SER.
21: El faro con Mara Torres.
22: La ventana con Carlas Francino.
23: Se acerca ya el momento de cerrar la ventana, pero como cada tarde, antes tenemos que repasar
22: lo que queda del día. Con Isaías Lafuente.
23: Todo tuyo, Isaías.
24: Bueno, vivimos días de gran intensidad informativa, Francino. Tras el anuncio de las elecciones generales, la aprobación de los dos decretos de vivienda que irán ahora a la Diputación Permanente tras la disolución de las Cortes, hoy el Tribunal Constitucional ha tomado una decisión sobre la ley de amnistía. La noticia llegaba al mediodía.
25: Noticia ahora mismo y muy relevante además. El Tribunal Constitucional ordena al Supremo que amnistíe del todo a los líderes independentistas, a los líderes del procés.
26: La amnistía es la bendición solemne.
24: Hacía mucho tiempo que Tony Martínez no hablaba en Todo por la Radio de la ley de amnistía.
27: El Tribunal Constitucional ha ordenado al Tribunal Supremo que rectifique y que aplique la amnistía también a Handemore. Aunque les caiga mal Handemore. Aunque piensen de Handemore.
28: Y ojalá el día que se muera, que se quemen leña verde en el infierno.
27: Aunque aplicar la ley les haga revolcarse sobre el Código Penal.
29: ¡Oh, me quemo!
27: Tienen que aplicar la ley. Hoy ha sido el Tribunal Constitucional y bueno, podemos decir, puede pensar que son la mayoría de Pedro Sánchez. Pero es que antes fue el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Y antes, los tribunales regionales y estatales de Alemania, de Italia, de Francia, de Bélgica, de Gran Bretaña, que han llevado, en este caso, la contraria al Tribunal Supremo.
30: ¡Qué extraña coincidencia!
27: Esto nos daría pie a sospechar que en realidad lo que ha hecho el Tribunal Supremo ha sido intentar boicotear la mayoría parlamentaria de esta legislatura. ¡En absoluto!
31: ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía!
24: Y ahora la pregunta es, ¿qué hará ahora Puigdemont? ¿Cuándo regresará a España, una vez levantada también por parte del juez del Tribunal Supremo la orden de detención? ¿Se va a presentar a las elecciones generales, aunque sea en un puesto testimonial? Bueno, pues se lo hemos preguntado a nuestro compañero de Radio Barcelona, Iu Andrés.
32: En esto han sido bastante claros. Es evidente que Puigdemont es un activo electoral. Lo ha sido siempre para ellos. Y con una vuelta a Cataluña lo será aún más. No se plantea ahora mismo, Junts, si no hay un cambio muy, muy, muy radical, que sea por la vía de ser candidato. Yeah. Ellos tienen clarísima que la candidata es Miriam Nogueras, que además es una persona ahora mismo de la máxima confianza del mismo Puigdemont, que están bien y que están tranquilos con el papel que ha tenido en Madrid. Y entonces lo que tienen claro en Junts es que Puigdemont tendrá un papel activo en esta campaña electoral, pero que la campaña la van a hacer detrás de Miriam Nogueras, que ahora es su gran activo en Madrid y con el que tienen intención de seguir apostando por ella.
24: En fin, están pasando muchas cosas, unas de alivio para unos, otros de pesadilla. Bueno, días de pesadilla, por ejemplo, para Manuel Jabois, que decía esta mañana:
33: he tenido tres pesadillas consecutivas. He soñado que el 29 de noviembre no estaba en Madrid, que quería votar al PP por correo y que Ayuso no me dejaba, me tiraba de la camisa. No, de hecho, me desperté y tenía como un desgarro como en Pesadilla en Elm Street, que te despertabas y tenías todavía marcas del sueño.
24: Se refería a Jabois a que ayer la presidenta madrileña fue la que puso en duda nuestro sistema electoral. Y mira qué casualidad, como horas después lo hizo Trump hablando de Estados Unidos.
25: Muy buenos días. Escuchen estas palabras de Donald Trump esta madrugada, a ver si les suena de algo.
34: Votar por correo o votar en persona. Preferiría que votasen en persona, pero pueden votar por correo si quieren. Lo que nos preocupa es que parece que hay, bueno, no parece, hay muchas trampas a la hora de votar por correo. Muchas trampas, por todas partes.
24: Trampas en Estados Unidos, trampas que veía potencialmente Isabel Díaz Ayuso. Hoy el Partido Popular se ha pasado el día intentando reconducir las cosas. Estos son sus portavoces, Esther Muñoz y Borja Sémper.
0: Yo creo que es evidente que puede haber gente que tenga dudas, porque Pedro Sánchez no se ha comportado de forma limpia en los últimos tiempos. Por tanto, yo entiendo que la gente tenga dudas.
1: Yo lo que le digo es que nuestro sistema es garantista. Y lo que pedimos es que los españoles vayan a votar por tierra, mar y aire, con voto presencial y por voto por correo.
24: Claro, la cuestión es que se lanza la duda, se denuncia, pero no se documenta ni tampoco se explica cómo podría ser un fraude que implica a decenas de miles de personas.
2: Nadie sabe nada.
27: La directora de operaciones de correos ha explicado esta mañana en Hoy por Hoy cuántas personas participan en el proceso de voto por correo.
3: Pues mira,